la lluna va fent ones i al matí trempant-se en gresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa.

pati bonic, un pèl nou, un pèl antic, passeig del Carme. Un gat negre amb ulls de vidre i un gos coix fent la petada. I famílies de gavines lluint el seu vestit blanc. I la maca s'escarrassa

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

com vos anau de Manacor a la nit, que heu caminat un quartet, deixau a mà esquerra un serrat de muntanyes que tira cap a Xaloc. La primera muntanyola se diu Sermita perquè en el segle passat n'hi havia una dedicada a Santa Llúcia. La tercera, que és un poc més baixeta, se sembla un formiguer i du per aquest sant una grandiosa roca o penyal que fa la figura d'un covo. Però quin covo, Déu meu!

Se diu sa roca des Castellet. Sabeu com és que hi ha tal penyalàs a sa cocuia d'aquest pujol? La gent diu que va ser que una vegada un gigant passava per allà i se va sentir cosa dins una sabata. La s'atreu i va ser un maculí que li era entrat caminant, caminant. Toma la sabata, el maculí cau i el segueix la seva via. Aquell maculí va ser la roca del Castellet.

migjorn, com qui no diu res, em passà un home nas. Es deia Guillem de Fac. Romangué tan encantat que cantar li envesteix.

0: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: A la recerca d'una terra

de terra a la recerca d'una terra, a la recerca de ma terra.

Parla'm i digues-me coses amb aquella llengua rosa que rosega pels carrers. Digues-me coses boniques, digues-me coses bendites sense pensar en res més. Parla'm i digues-me coses amb aquella llengua boja que se'n perd en caminet. Digues-me que la setmana quan s'acaba no s'enganya, igual que la fidelitat.

som ell, com tu ets ell, com tu ets jo i nosaltres som tots junts. Mira com fugen, com porcs d'una escopeta, mira com volen. Ploro. Assegut un floc de blat de moro, tot esperant la camioneta. Samarreta Societat Anònima, dimarts de sang estúpid. Home, has sigut molt mal nen, t'has deixat créixer la cara. Jo som l'home ou. Ells homes ous. Jo som la foca. Tururut.

crema de matèria groga, raja d'un ull de gos mort. Peixatera, cardamones, pornogràfica, abadessa, nano, has sigut mala nena, t'has deixat les calcetes avall. Jo som l'home ou. Ells, homes ous. Jo som la foca. Tururut. Ai, la mare. Seus en un jardí anglès, esperant el solet, i si no ve el solet et poses moreno de parar la pluja anglesa. Jo som l'home ou, ells homes ous, jo som la foca. Tururut, tururut. Experts d'experts, fumadors, tossiu, no sentiu com el comodiu diu que se us enriu? Mira quins somriures de porcs a la cort, mira com regrinyen. Ploro. Sardina de sèmola, s'enfila a la Torre Eiffel.

0: pou. Jo som l'home ou. Ells homes ou. Jo som la foca. Tururut. Upala, upala, tothom em vol gastar. Esclau, m'has mort, però me la vols desgraciat, i si te'n surts en terra, mira'm la carta, és mort, seieu, pare, reposeu.
1: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

d'ample. Aquest món no em deixa pensar. Aquest fragor, aquesta velocitat, sovint t'oblides de l'envelat. Un silenci ample com un desert em manté ara ben despert.

un espai verge sense límits, la mateixa cistella del gran murmur, una selva incalma sense cap abecedari, sense números.

d'una nou, que és el que hi veus quan és ben tancada. I pots veure un firmament estelat incandescent, un paraigua endut pel vent, tres follets i alguna fada. I uns soldats passant afanys a la guerra dels 100 anys, i el cavall d'un rei xaruc que quan plou mosca xupluc sota teulada. Una nou, però què hi ha a l'interior d'una nou? Què és el que hi veus quan és ben tancada? I pots veure un sol brillant com els ulls d'algun infant, uns llampecs ençà i enllà, i al vell mig de l'oceà el Titanic que naufraga. I pots veure un escolar que s'acaba l'esmorzar, un mossèn en bicicleta, un solista de trompeta, un

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Bon dia. Abans d'aquest cap de setmana llarg, si feu el pont de l'Ascensió, tenim per avui un cel velat i s'ha aixecat la tramuntana amb una velocitat mitjana però suficient per apartar els núvols i per bufar una mica d'aire fred que ve d'una bolsa que es desplaça des d'Islanda. I doncs encara podem suportar unes llanes. Per avui, menys precipitacions, a part unes gotes a la tarda al Vallespí i a punts de Cerdanya. Per les temperatures màximes, 11 a Formiguera, 14 a Càldegues i Nyer, 20 a Codalet i a Terrats i Clairà, 19 a Cosprons, 21 a Ceret, 14 a Prats de Molló. Cada any, que l'hivern sigui més o menys llarg, la saviesa popular ha notat que l'hivern pren un rigor més viu durant els dies 11, 12 i 13 de maig. Són els sants de gel o sants de glaç. Avui és Santa Rolanda, però també Sant Cervàs. Sant Cervàs, Sant Pancràs i Sant Mamet s'emporten tot el fred.
3: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
4: 100% en català.

No em diguis pas que no, no vulguis resistir, jo sols desitjo convidar-te. M'ha costat decidir, però ara que ja t'ho he dit, voldries deixar-me encisar-te. M'agradaria fer d'aquest un bon moment, però aquest ball és endivinat.

pateixis, no, que a mi el ball tant me fa, m'agrada sentir-te a la vora. Però quan m'has trepitjat i t'has entrebancat i enrodolat damunt l'estora, he pensat certament quin ball tan insolent que

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Per enriquir la nostra parla, o per ser més clars i contundents o precisos quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, hipèrboles i comparacions. Són pas decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per exemple, per parlar d'una persona que fa remarques que fereixen, que critica llençant punxes, i bé, direm que aquesta persona pica com un rebeixí. En aquest cas, el rebeixí és una formiga roja d'aquestes que piquen. Per un home ric, direm, aquell té sous com un ca a puces. Viam si coneixeu aquestes. Premits com d'arengades. Pura com el cristall. Uf, put com una geneta. És prim com una anguila. Redda com la Juliana. Ruig com un cascall. O bé, ruig com una pebrina. Sec com una estella. Solit com un roure. Surt com una cabeca. O bé, surt com un perol. Aquell espia com batibat, tibat com un general. Tranquil com un passerell. Trempat com un llucet. Aquesta poma és verda com un all. Espia aquell minyó, és viu com un resquill.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
5: Bon dia, és dimecres 13 de maig i escolteu Ràdio Arrels. A aquesta hora us destaquem que l'accés nord al centre comercial de l'Oixant reobrirà finalment el 5 de juny després de 4 mesos de tancament. L'esllavissada d'un talús el dia 3 de febrer ha mantingut durant mesos tancada una de les principals entrades en aquesta zona comercial. L'afectació d'aquest tancament s'ha notat sobretot els caps de setmana amb embussos de trànsit a la Ronda Sud de Perpinyà. Canviem de tema perquè demà és festiu a tot l'estat francès i molta gent farà un pont de 4 dies. Bison Foter preveu afectacions a les carreteres. Per aquest vespre, Catalunya Nord n'hauria de quedar al marge, però s'esperen grans retencions a l'eix entre Narbona i Tolosa. Demà sí que hi pot haver cua, sobretot a l'autopista, perquè s'espera una circulació complicada a l'A9 en sentit sud. Però serà, sobretot, diumenge, que s'espera una situació molt difícil de circulació a tota l'A9 en sentit nord. I ara ens quedem a Perpinyà perquè els treballadors de les clíniques del grup El Sant continuen mobilitzats després de 3 setmanes per millorar les seves condicions laborals. Ahir els manifestants van rebre el suport públic de la secretària general de la CGT a l'Estat, Sophie Binet, que va publicar un vídeo a les xarxes exigint a l'empresa que reobri les negociacions. Al sud, qui estava mobilitzat és el sector de l'educació. De fet, ahir milers d'ensenyants van sortir al carrer per reclamar millores laborals i, a més, indignats amb la gestió que està fent el govern d'aquesta crisi. La Generalitat va pactar un acord amb dos sindicats minoritaris i no està disposat a moure'n ni una coma. Els sindicats majoritaris ho troben fora de lloc i, a més, denuncien que alguns militants van descobrir dues Mossos d'Esquadra de paisà infiltrades a les assemblees de preparació de les vagues. I tornem a Catalunya Nord perquè Airanou de Baó organitza des d'avui i fins diumenge les Diades de l'Identicat, amb propostes culturals cada dia a Baó o a Pasillà de la Ribera. Un dels punts àlgids serà la Diada de Colles Castelleres Convidades, que serà el diumenge a la plaça de l'Església de Baó. Hi participaran els castellers del Riberal, amb els castellers de Terrassa i els carallots de Sant Vicenç dels Horts. Bernat Casals, president d'Airanou, explica en què canvien les diades castelleres quan hi ha tres colles.
6: Fa més gent a la pinya dels uns i dels altres. Quan hi ha colles bones, fan castells més alts, sempre més agradable per la gent, i, i és també el repte dels castellers, vull dir que hi ha aquesta competició, entre cometes, de realitzar el que sabem fer i d'hi arribar amb l'ajuda dels uns i dels altres. I com més colles, més ajuda tenim.
5: I completem ara l'informatiu amb la previsió del temps.
7: Bon dia. Abans d'aquest cap de setmana llarg, si feu el pont de l'Ascensió, tenim per avui un cel velat i s'ha aixecat la tramuntana amb una velocitat mitjana però suficient per apartar els núvols i per bufar una mica d'aire fred que ve d'una bolsa que es desplaça des d'Islanda. I doncs encara podem suportar unes llanes. Per avui, menys precipitacions, a part unes gotes a la tarda al Vallespí i a punts de Cerdanya. Per les temperatures màximes, 11 a Formiguera, 14 a Càldegues i Nyer, 20 a Codalet i a Terrats i Clairà, 19 a Cosprons, 21 a Ceret, 14 a Prats de Molló. Cada any, que l'hivern sigui més o menys llarg, la saviesa popular ha notat que l'hivern pren un rigor més viu durant els dies 11, 12 i 13 de maig. Són els sants de gel o sants de glaç. Avui és Santa Rolanda, però també Sant Servàs. Sant Servàs, Sant Pancràs i Sant Mamet s'emporten tot el fred.
3: Radio Arrels, a Toluges, 95.
4: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat.

0: una nova biografia, heu fet diversos llibres, la biografia d'en Julio Pams, però ara sortiu Emmanuel Brousse, és la seva primera biografia. Emmanuel Brousse el coneixem molt per les seves accions, per el tren groc. En aquest llibre, de què ens expliqueu?
1: Expliqui moltes coses perquè bueno, tothom el coneix pel tren groc, però bueno, és una petita cosa que ha fet, n'ha fet molt més altres, i per exemple pels trens ha fet el Transpirenien, que ha fet molt de bé perquè, i a més el volia fer amb ferro francès fins a Barcelona.
0: El Transpirenien és el tren que va de Tolosa fins a Ripoll i amb un projecte fins a Barcelona.
1: Això mateix. I també ha fet, era en contra de la destrucció dels remparts de Perpinyà. Tothom a la seva època volia que siguessin abatuts i ell no ho volia. És l'únic que feia. D'emprès ha estat ministre de les Finances durant un any. Per exemple, també va salvar una part del claustre de Sant Miquel de Cuixà, i després, com va ser ministre, va prohibir la venda de les pintures i dels claustres a França.
0: Ha estat un gran polític per la Cerdanya, especialment.
1: Sí, ha sigut un gran polític per la Cerdanya, però per tot el Rosselló i sobretot per els vinyaders, perquè ha treballat molt per ells. I, bueno, la Cerdanya li deu molt, però també a Perpinyà i tota la gent que treballava en la vinya, perquè ha fet molt pel vi, amb el seu company Pams.
0: També és una persona que tenia molta amistat de l'altra banda de la ratlla.
1: Sí, de l'altra banda de la ratlla, bueno, podem dir que era l'únic polític catalanista que hi havia, i era molt amic amb el president de la Generalitat, Puig i Cadafalch, que tothom coneix com a arquitecte, però menys que com a president de la Mancomunitat. La Mancomunitat, als anys 14 i fins al 1930, era una mica com la Generalitat ara. L'únic que parlava amb ells era Emmanuel Brousse.
0: També s'havia implicat pels catalans que han fet la guerra de 14.
1: Sí, els voluntaris catalans. Això és una cosa que poca gent sap, però molt de catalans del Principat van vindre aquí a la guerra del 14-18, ser a l'exèrcit francès, eren a la Legió Étrangère, i és ell que feia el lligam entre els catalans i els ministres o els consellers de la Mancomunitat, l'arcabisbe de Tarragona, i que els feia venir aquí a França a visitar. Van visitar Verdun, Reims i tot això, i és ell l'únic que feia el lligam entre els catalans i la França i el govern francès.
0: Heu titulat un gran republicà català. Fins i tot podem dir que era catalanista?
1: Sí, era catalanista, però a la moda rossellonesa. És a dir, que era catalanista perquè se volia parlar el català, pensava que els catalans a França eren diferents dels altres, però era republicà i ell, la República Francesa, passava abans. Doncs, i això els catalans de l'altra banda no ho entenien, perquè ell era i català i francès, i els catalans de l'altra banda li deien: ets o català o francès. I ell deia: soc i català i francès. I això no anava amb els catalans de l'altra banda, encara que els va molt ajudar.
0: També tenia una obsessió, segons el que heu explicat, és a Llívia.
1: Ah, sí, Llívia. Sí, Llívia. Volia que Llívia torni a França i que no segueixi a Espanya, i cada vegada que podia fer alguna cosa, i cada vegada que hi havia discussions, tractats entre França i Espanya, sobretot per la part de Marroc, perquè s'estaven partint França i Espanya al Marroc, deia: i cal ajudar, i cal afegir Líbia, i Líbia té de ser francès. I això no va mai reixir, no ha reixit, però cada vegada volia que Líbia torni a ser francès, perquè diu que

0: no tenia que haver un poble espanyol a dins de França.
1: Era, segons el que heu explicat a aquesta conferència que s'ha fet al Museu de Cerdanya, que el Mateu a Santa Llucaia, heu parlat d'un Emmanuel Brousse visionari sobre tres temes.
0: Sí, sí, era molt visionari. Bueno, va dir que la llengua catalana seria perduda dans les pianes orientales d'aquí 30 anys.
1: Era en el
0: 1921. I 1950 tenim raó, perquè des d'aquesta època ja quan se va perdre. Per exemple, també va parlar de Colllibre, Colllibre que era un poble on hi havia les anxoves i fàbriques d'anxoves i ho celebra l'anxova, i tot era allà, i ha dit aviat, dins de 30 anys, n'hi haurà més que pintres i no hi haurà més no quedarà ni una anxova a Colllibre, i tenia raó. I després era visionari també, diguéssim, per les vies, i volien que les vies franceses vagin fins a Barcelona i Cartagena, i també pensava que totes les campanyes, bueno, els vilatges perdrien gent, que la gent irien a les viles com a Perpinyà o més petites, però que la ruralitat se perdria.
1: Doncs si en voleu saber més, evidentment s'ha d'adquirir el llibre Emmanuel Brousse, un gran republicà català, Jorge Solés, a les edicions Cap Béar.
0: Moltes gràcies.
2: Radio Arrels, a Salses, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
2: El 13 de maig del 2002 es publica el disc Alegria d'Antònia Font. Es tracta d'un grup mallorquí fundat l'any 1997 amb un univers particular i còsmic entre música festiva i lletres humorístiques arrelades, però també fantasioses, portat sobretot pel Joan Miquel Oliver. L'origen del nom del grup és en una companya d'universitat que els acompanyava quan es van formar com a conjunt i els va semblar interessant de posar un nom femení a un grup íntegrament masculí. A més del Joan Oliver, el guitarrista i compositor, hi ha els germans Pere i Pau de Bon, respectivament a la bateria i al cant, Jaume Mandrés als teclats i Pere Estarrelles al baix. L'any 1997 van enregistrar una maqueta titulada simplement Antònia Font. El primer disc que es va publicar l'any següent, el 1998. El 2001, amb A Rússia, van fer el salt als escenaris de Catalunya i acabarien com un dels principals grups dels Països Catalans dels anys 2000. El tercer àlbum, aquest Alegria, publicat el 2002, es va convertir amb el temps en un dels àlbums més aclamats d'Antònia Font. L'any 2013 van anunciar la seva retirada abans de tornar al 2021. Escoltem la cançó que dona títol a aquest disc, Alegria.

0: Fins aquí a la grilla del grup Antònia Font.
1: Radio Arrels, el Soler 95.
2: Escolteu Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Era més bonic el meu país.
5: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments.
6: Jep Descló, una de les glòries del rugbi català. El colliurenc que va jugar a l'USAP en dos períodes, del 33 al 38 i després del 40 al 46, amb dos campionats guanyats, el 38 i el 44. Va ser capità de l'equip de França en 7 ocasions i l'entrenador de l'USAP campió el 1955. Una història que va començar ben aviat.
7: Oh, vaig començar a jugar al rugby, era tot jovenet, era al col·legi de Perpinyà. Devia estar en 1925 o 26. Després vaig passar un any a Cotlliure i després a 17 anys vaig anar als Arlequins perpinyanès, que era l'equip que concurrençava l'USAP, l'USP a l'època. Després en 33 hi va haver la fusió, veieu? I després són a l'USAP.
8: Doncs heu viscut aquesta fusió, vos?
7: Ah, resta el sol aquí de jugaire que hagi participat a la fusió.
8: I segurament deveu ser pocs els jugadors que heu tingut la possibilitat de guanyar dos cops un títol de campió, crec que en 38 i 44.
7: Sí, s'han guanyat dos cops al campionat, n'hi ha hagut d'altres. Hi ha hagut en Ramis, que ha estat campió de França en 21 i en 25. Après hi ha en Palat, que ha estat campió de França major en 1938 i en 1944. Crec que són els sols, veieu? Som els sols.
8: Sí, llavors, quan heu començat a jugar al rugbi, als anys 20, com s'atrapava el rugbi a Catalunya Nord? Era desenvolupat? Hi havia clubs a totes les vilatges, com actualment? Oh, o era centrat a Perpinyà i un poc en 4 o 5 vilatges?
7: No. Se jugava més al rugbi a l'època que ara. En totes les equipes del vilatge, en tots els vilatges hi havia equipes, i bones equipes, i que formaven l'USAP a l'època, o els arlequers perpinyanès. A Perpinyà, dins de tots els quartiers, hi havia una equipa. I forces equipes bones, per exemple, el SOP, el COP, el SAP, en fi, el Whites de Vils, hi havia una quinzena d'equipes dins del quartier de Perpinyà.
8: Llavors, com ho interpreteu, aquesta decadència un poc del rugbi? Si es pot parlar de decadència,
7: De decadència, és a dir, que hi ha d'altres jocs que són...
8: Hi ha concurrència, ara.
7: Que n'hi volia, hi ha el futbol, i el tenis, hi ha el ski, tot això, que fan força concurrència, veieu? Mm. Llavors, els joves se perpillen un poc dintre tots els esports. Crec que el que ens fa més mal és el futbol, actualment.
8: Sí, sí, sí, el futbol progressa força, és veritat.
7: Sí, sí. Força. Ens fan força mal. En fi, crec que el rugbi que m'hem és pendent quelque temps encara...
8: Serà l'esport el més popular.
7: Serà l'esport el més popular al departament. I m'hem és en França. Si tothom se joga, se posa a jugar un rugbi espectacular, i bé, encara hi ha bons dies pel rugbi francès i català.
8: Mira, si voleu parlar un poc de l'USAP, crec que seguiu l'equip cada cop que hi ha un desplaçament, no?
7: Ah, sí, jo de sempre. Feia tots els desplaçaments, un al sud d'allà, de mort, ha fet tots els desplaçaments de l'USAP. Me crec que l'USAP se porta bé i que encara aquest any caldrà comptar sos d'ella. Tenim un equip a força jove, ens caldrà trobar un capità, i això és el més important perquè són tots joves i és important de tenir un bon capità per arribar lluny, eh? Força lluny, perquè és ell que ten de conduir el joc.
6: Jep Descló, un dels mites de l'USAP, va morir el 1988 als 76 anys.
1: Radio Arrels, Alinyà, 95.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Són la Simone d'Aeronau de Baó. Vos informi que dins el marc d'Identicat torna el grup L'Inestable de Puigcerdà amb el seu teatre d'improvisació humorístic. Serà el divendres 15 de maig a 20:30 a la Bilbao a Baó. Aquest any el grup presentarà Improbable, un espectacle que fins i tot no és un espectacle dins el sentit passiu del terme, sinó una relació viva i jubilatori on actors i públic se senten junts utilitzant una llengua que estima. Expliquen que el que diu la llei de la probabilitat és que si llancem un dau suficients vegades, acabarem obtenint tots els resultats possibles. Mais que passa quan el dau no té números i les regles les inventa el públic en temps real? Alors on existeix pas més teatre en català a Catalunya Nord, el grup de Puigcerdà és el que necessitem. Pensat per a tots els públics i de franc. Allez, fins al 15 de maig.
2: Bon dia a tothom, sóc Jordi Bertolí, comissari de l'expo dedicada a l'obra del pintor català exiliat a Mèxic i Estats Units, Josep Bertolí. Els seus dibuixos seran presents en el MUME, Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, fins al 31 de maig. No manqueu aquest esdeveniment, que és molt important.
3: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Abans d'aquest cap de setmana llarg, si feu el pont de l'Ascensió, tenim per avui un cel velat i s'ha aixecat la tramuntana amb una velocitat mitjana però suficient per apartar els núvols i per bufar una mica d'aire fred que ve d'una bolsa que es desplaça des d'Islanda. I doncs encara podem suportar unes llanes. Per avui, menys precipitacions, a part unes gotes a la tarda al Vallespí i a punts de Cerdanya. Per les temperatures màximes, 11 a Formiguera, 14 a Càldegues i Nyer, 20 a Codalet i a Terrats i Clairà, 19 a Cosprons, 21 a Ceret, 14 a Prats de Molló. Cada any que l'hivern sigui més o menys llarg, la saviesa popular ha notat que l'hivern pren un rigor més viu durant els dies 11, 12 i 13 de maig. Són els sants de gel o sants de glaç. Avui és Santa Rolanda, però també Sant Servàs. Sant Servàs, Sant Pancràs i Sant Mamet s'emporten tot el fred.
3: Ràdio Arrels, a Vivers, 88.2.
7: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana. Una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
8: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i avui parlarem de Al Gratlla, no confondre amb la gralla, del Gratlla. Què és el Gratlla?
9: Llavors, és segurament molt desconegut, ara mateix fins i tot, ara mateix fa uns 10 anys llargs que es torna a descobrir, el, com se'n deia aquí al nord, el gratlla. Per exemple, potser alguns hauran vist passar algun article sobre el graire que van tornar a trobar a Arsèguel, o potser més segurament la gent haurà potser oït a parlar del grall de pastor. Bon, llavors, de fet, amb aquests noms, que són varis i varien segons on ens trobem, i segons les èpoques també, però parlem ni més ni menys que del grall o d'un instrument semblant al grall de la cornemusa, és a dir, l'oboè de la cornemusa, el que toca la melodia. És un oboè, és a dir, que és un buidat cònic que funciona amb un inxa, una canya doble. I en una altra crònica parlarem més en detall de les inxes. Doncs bé, hem trobat es troba encara freqüentment en arxius o en col·leccions privades, uns grails, més coneguts com a grails de pastor, doncs que no són ni més ni menys que el grail de la cornemusa, destacat de la seva cornemusa. Llavors, tampoc la cosa és tan senzilla, perquè sabem, per exemple, que el taller de torneria Reig a Torelló, que com a taller de torneria fabricava tot d'objectes tornejats, amb boix, amb faig, en fi, amb fusta, vaja, amb una especialitat d'instruments de música. Durant un temps van ser els únics o gairebé que fabricaven flabiols, per exemple, però aquest és va ser un taller molt antic, que podem fer remuntar a finals del segle XVIII, i també van fabricar cornemuses, flabiols, evidentment, de tota mena, i com que fabricaven cornemuses, necessàriament sabien fer grails. Passa que quan la cornemusa va caure en desús i que els músics que encara la feien sonar feien servir instruments antics i que adobaven quan tocava, però vaja, es van quedar amb la part més vistosa i amb la qual es podia tocar melodia, que és senzillament el grall, i això que feien sonar amb inxes de tible o tenora que anaven directament enxufades en el cim del grall, que així ens podia permetre a gent, el cas és que sovint eren pastors, no només, però en tot cas gent, diguem-ne, del camp, que s'entretenien i passaven l'estona, quan no era amb un flabiol, era amb un grall. Però, de manera molt recent, i dec aquesta informació a Lluís Obiols, arxiver a la Seu d'Urgell, tenim ressenya en aquesta enquesta que va fer, em sembla que se'n deia Zamora, a finals del segle XVIII. Sabem, en aquest resultat que aquell concerneix la Vall de Ribes, on la gent, em sembla que és de Ribes de Freser, si no em falla la memòria, contesten en aquesta enquesta i descriuen com se passaven la festa major, per exemple, en aquell moment, doncs, que és finals del segle XVIII, i parlen d'una gralla que ho descriuen, a més, ho detallen, no és sinó un instrument semblant al grall de la cornemusa, però que en aquest cas no és pas el grall destacat, és ben bé un oboè sencer, de la mateixa mida que un grall de cornemusa, però un oboè en si mateix, vaja. Tenim alguns grails d'aquesta mena que ens han arribat. Dos d'aquests, per exemple, els podreu veure a la Casa Pairal de Perpinyà. Dona el cas que tots dos ens arriben de la Seu d'Urgell. Un que és molt, molt fi, molt bonic, ben tornejat, que és el bessó, de fet, d'aquest graire, com li'n diuen, que van trobar a Arsègal. L'altre, que ja té una forma més, diguem-ne, més rústega, també tornejat, però fet amb molta cura, molt interessant, també de la Seu d'Urgell, i fins i tot tenim el nom del qui va participar, en tot cas, fins i tot tenim la seva adreça en l'elaboració d'aquest instrument, el Ramon Cirera, que s'estava aleshores carrer de les Eres a la Seu d'Urgell. El que és interessant de remarcar amb aquests instruments és, efectivament, comparant les mides entre aquests grails que es tocaven com a oboès i els grails de les cornemuses. Aquest graire com el d'Arsègal, per exemple, comparteix mides amb el grail de la Borrassa, per exemple, de Cairol, o de les cornemuses que fabricava el Valentí Turón, de la mateixa manera que aquest grail d'aquest senyor Ramon Cirera té molt a veure amb el grail de la cornemusa, de la primera cornemusa que va integrar les col·leccions del CIMP. Doncs, aquests instruments, que poden semblar així, vas de joguina, però gairebé, malgrat tot de retruc, ens aprenen coses sobre la fabricació dels grais que al cap de les cornemuses, que al capdavall és el que eren.
8: I aquest instrument, quina relació té amb el seu homòfon, diguem, de la gralla més del Camp de Tarragona o del Penedès? Entenc que no deu ser casualitat que el nom s'assembli tant.
9: Llavors, de fet, la gralla és com sac de gemecs per la cornemusa. És el nom despectiu que a un moment donat es va donar a uns instruments que són molt més elaborats que el que llur nom podria deixar pensar. De fet, fins i tot gralla sabem que va designar el que en diem les xeremies primer i tenor. I el que avui dia designem com a gralla, històricament, per exemple, ho trobareu en les memòries, ara se m'escapa el nom, de com se'n deia. Memòria de coses que es perden, pas la meua de memòria, d'un senyor de Reus. Bon, sabem, això n'és un exemple, bufarull, ja està. Ell en diu dolçaina, d'aquests instruments. De la mateixa manera que un instrument equivalent a les Terres de l'Ebre, és pas ben bé el que avui que designem com a gralla, però és la mateixa família, a les Terres de l'Ebre li diuen gaita, i al País Valencià la dolçaina. Bon. Però això és la mateixa família d'instruments que no té res a veure amb el grall de pastor, el gralla, o les xeremies, que aquests són oboès. La gralla, la gaita, la dolçaina, són curts, relativament curts, són 36, uns 36 centímetres de llargada total, de mitjana, un cònic molt obert i un forat del polze que no es troba pas a dalt de tot, com seria el cas pel grall, per exemple, però que es troba al bell mig entre l'índex i el major de la mà damunt. Precisament al mig, que de fet això l'apropa més de les gaites, gralles orientals d'Àfrica del Nord fins a Turquia i fins i tot més enllà, i fins i tot per mides, l'apropa més d'aquesta pràctica d'una certa tipologia d'oboè de carrer, però organològicament no és gens la mateixa família que les xeremies o el grall de cornemusa. Però, evidentment, com que són instruments de plaça, de carrer, sonors, d'inxa doble i de buidat cònic, malgrat tot, no és estrany que la gent li hagi atribuït el mateix nom, tot i que després, quan es miren el detall de la construcció, no són el mateix.
5: Sí, històricament, és a dir que quan s'agafa textos antics d'aquí de Catalunya Nord, es pot de vegades veure passar la denominació gralla. Però, de fet, són homònims. No cal considerar gens ni mica que sigui d'aquest instrument del qual es parla. Depèn del lloc, de les èpoques, etc. etc. Amb qual hem començat, el grall de pastor, escoltant el col·lectatge dels anys 60, entenem que doncs aquests petits oboès que es tocaven als pastors amb ramats a la muntanya, la gent quan en parla diuen gratia. És per això que quan comença dient el gratia amb una T, perquè la gent deia el gratia, i masculí. Ja, doncs, no deien la gralla. I sovint, els autors més intel·lectuals que coneixien el terme de gralla escrivien la gralla. I després hi ha també la distinció doncs, amb l'oboè de joc, el grall. Dins la literatura tot es va barrejant. Però és veritat que quan nosaltres fem recerques, per força som obligats de donar denominacions, anar a buscar també la cosa més propera. La idea no és inventar, és entendre de què parlem. I amb el grall, com deia el Pere, hi ha aquest barreig entre els reig que són tornejats per ser tocats a boca directament, i tenim pocs exemples, per uns quants, aquí a Catalunya Nord, de grais de cornemusa, que el tio no té més la cornemusa, pensi a un grai que era un senyor de Prats que es deia Fajola, tenia pas més la cornemusa, doncs tenia el grai i tocava com els altres. Només els reig i tot això són coses que ens venen doncs, de l'altre costat, del Principat, i tots aquests pastors que ens han deixat rastres de grais, la majoria, són gent, doncs, del Principat. No dic d'Empordà perquè pensi que hi ha les Garrotxes i tot això, que han vingut. No és una... Es feia aquí, és pràctica, però és veritat, aquí, que la gran majoria no són típicament gent originaris d'aquí. A Serrets n'ha col·lectat dos, per exemple, de grais, de fet, pertanyien a un tio que venia d'Olot, etc., etc.
8: Doncs avui hem parlat d'aquest gratlla. Moltes gràcies a Pere Jordà i Oriol Llosgual.
9: Merci, plau.
5: Gràcies.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
4: Amb Miquel Rodríguez, de Té Vallespí.
5: Bon dia. Som a l'estudi de Ceret de Ràdio Arrels amb la Magali Masferrari, que és presidenta del Comitè d'Agermanament Reinès Massanet de Cabrenys, amb qui doncs parlarem d'aquesta associació que ella presideix. I abans de començar, us volíem doncs compartir la bona nova que des del Centre Cultural Català del Vallespí, en col·laboració amb Ràdio Arrels i Té Vallespí, anirem fent tot un seguit d'entrevistes per presentar les associacions catalanes del Vallespí. I vet aquí que tenim a la Magali. Bon dia, Magali.
6: Bon dia, Miquel.
5: Ets corresponsal de l'Independent, oi? Ja fa
6: sí,
5: temps
6: també.
5: Que la gent te pot llegir.
6: Per Reinès i Tallet. I de cops per Ceret, també.
5: I membre del CCCB des de fa força temps, sé pas si ens
6: sí,
5: en podes dir quatre paraules.
6: Sí. És una manera de parlar, de fer conèixer el català i de fer conèixer també les històries del territori. Perquè hi ha moltes entrevistes de gent, sovint gent grans, i que coneixen anècdotes, històries, i que ho expliquen en català. I doncs això és bé.
5: I llavors, me voles explicar una mica en què consisteix aquest agermanament amb els nostres veïns de Massanet, que tants els estimi? Aprofitem per dir un moment que són gent fantàstica, oi? Sí o no? Que la gent... No hi ha poble tan més bonic que Massanet. O sigui...
6: Sí, ja ho sé. Bé, jo m'agrada perquè el meu avi ha nascut a Fussimanya, al mas de Massanet, al segle XIX. I doncs l'agermanament, doncs hi ha Massanet i Reinès són déjà lligats per relacions familiars, d'amistat i tot això, perquè és a prop, per anar a Massanet fa una hora d'un costat o de l'altre, mais és a costat, és a prop. L'agermanament ha nascut en 1988, perquè els alcaldes de Reinès i de Massanet eren Joan Vinyes a Massanet i Miquel Baix a Reinès, que saben junts per la muntanya. I sempre feien àpats, feien festes. I doncs un dia han decidit de fer l'agermanament. Voilà. I doncs s'ha fet en 1988. I hi ha hagut una cerimònia a Reinès, una a Massanet. I depuis se fa sempre coses entre els dos pobles. I al començament la presidenta era la Marie Armentier. I després ha deixat la plaça a Robert Julià. I després un jour. Voilà. I donc... Mais ho escric perquè hem fet melon ple de coses. Ple de coses.
5: Jo tinc un greuge històric, veieu, amb el Tractat dels Pirineus o la repartició administrativa dels vilatges, però jo penso que el Massanet hauria de fer part del Vallespí, sí o no? O
6: sí.
5: Nosaltres part de les Salines?
6: Oui, les Salines, sovint hem fet trobades a la Salina. Però quan era petit anava a les Salines cada festa amb els pares i voilà. Però sí, segur.
5: De fet, la meitat de la gent de Sant Llorenç
6: oui,
5: és d'origen massanetenc.
6: Sí.
5: I la meitat de la gent de Massanet és de famílies de Sant Llorenç.
6: Oui,
5: vull dir que realment
6: Llorenç,
5: el lligam
6: sí.
5: És innegable.
6: Oui. Perquè abans la frontera no era una frontera. La muntanya no era una frontera, tampoc. Era un lloc de passatge.
5: Resta avui en dia, i ja entrarem en les accions concretes que feu, però els aplecs com el de Vila-roja o el de Sant Aniol o BSB, que els aplecs aqueixos que se fan encara en aquesta zona muntanyosa entre el Vallespí i la Garrotxa, són, veieu, un bon exemple no? D'aquest lligam que esteu
6: sí.
5: Intentant mantenir, preservar i...
6: Sí, perquè aquests aplecs han servit fa temps a fer encontrar joves que s'han casat i ara veieu-nos, però hi ha famílies de tot del dos costat que s'encontren, i amics, i voilà, els lligams queden, perquè tothom, sembla que la gent que fan això, qui van, que organitzen i qui van, són convençut que és una bona cosa de guardar aquests lligams de part i d'altra de la frontera, que no existeix la frontera, però bon. Mais Iuruna, per exemple, coneixes Iuruna?
5: És un... Conec pas.
6: Iuruna és una... És a Albanyà.
5: D'acord.
6: Iuruna és un tot petit poble i hi ha una escola i tenia abans passat allà, perquè en tinc un xic per tot arreu aquí. I un dia amb el meu cosí germà hem anat a Iuruna i cada any per la festa se fa una... hi ha una persona que explica la història de la seva família. I doncs jo aquest any, quan vaig anar, he explicat la història del meu avi, de la meva família. I m'ha fet ple, perquè la gent són interessats per això. Històries d'abans, però és això que ha fet créixer tot el resta.
5: El que ens explicaves abans, Magalí, presidenta del Comitè d'Agermanament de Reiners i Maçanet, és que el lligam existia i que va ser perquè dos batlles s'entenien força bé i se retrobaven regularment als aplecs i caminades que van decidir agermanar els seus vilatges, quan realment Maçanet s'hauria pogut agermanar també amb Costoja o també amb Ceret o Sant Llorenç. I el fet és que fa un goig particular sempre. Anar a Maçanet de Cabrenys és realment una experiència sempre molt plaent. Vull dir que hi ha pas un dia que no sigui agradable a Maçanet, no? És més, un xic més obert, més luminós. I bo, la gent de Maçanet ens acull molt bé, no? Quan anem nosaltres al Vallespí a Maçanet, sembla que som veïns i que ens coneixem de tota la vida.
6: Ui.
5: I llavors, efectivament, l'any passat vam anar amb Té Vallespí i vam anar a Maçanet de Cabrenys perquè hi havia l'aniversari de l'agermanament. I sembla que, doncs, això ja ens ho va explicar l'Eva, però ens ho explicaràs tu ara. Com és això que feu de la marxa queixa de castell a castell?
6: Això és una experiència fantàstica. De castell a castell és un camí que ha estat iniciat fa quants anys. I amb Jean-Paul Escudero, en fi, era una comissió extramunicipal de l'Ajuntament. Hem cercat, perquè ha pas estat fàcil de trobar la traça d'aquest camí, perquè sovint era privat i la gent no volien que passessin, i doncs hem cercat, i hem trobat el camí com té de ser. I fins a després del Mas Patau és el nostre camí, i després s'ajunta amb el camí de la comunitat de comunes que passa a la Cresta, Colric i Roc de Frausa. Hi ha molta gent que pren aquest camí per anar a Maçanet. De cops m'ho diuen, de cops no, però ja sé que sovint me diuen, i els dic, bon, és llarg, perquè fan l'anada, mais pas
5: no és pas possible després d'un àpat amb el vi a porró, vaja. Haver de fer la tornada és difícil,
6: tornen en cotxe, si algú va a cercar un tren, torna l'endemà.
5: Mais són més de 5 hores de caminada.
6: Set. L'agermanament, cada 5 anys fem una festa, doncs en 2028 serà a Maçanet, ja ho sap l'alcalde. I he dit, doncs hi ha sovint un autobús que porta la gent i tot això, però quan fem aquesta festa, la gent no venen a peu, o alors, si venen a peu, no fan tota la caminada, fan un tros. I hi ha que venen a vélo aussi, en bicicleta. Bon. Mais hem fet curses de lleu, un cop dans un sens, un cop dans l'altre, amb curses de lleu, avec des étapes. I això era fantàstic, també. hem fet exposicions també junts amb la gent de Massanet, pintors de Massanet, pintors de Reines, hem fet a la Capella Sant Pau o a Massanet, i trobades amb el nen també, sovint, a les Salines o a Massanet. En 2000, l'any 2000, hem fet una trobada als nens amb marxat de Fontfreda, fins a Roc del Pou. Aquí els alumnes de Massanet els esperaven i hem baixat tots junts fins a Massanet. Donc, el meu hem baixat de Fontfreda fins a Massanet.
5: Déu-n'hi-do.
6: Sí, m'he entornat en bus. Però a Massanet hem estat rebuts com de reis per als pares. I era fantàstic. Hem anat a veure la Pedra Dreta, les Creus, la Selvatana, la fàbrica de pipa. Era el darrer any que ha marxat aquesta fàbrica. I els nens han tot visitat. I la nit hi havia un grup de músics que van venir també. I doncs cantaven de les carrers de Massanet. Era fantàstic. Era un dia de fantàstic. I hem tornat a mitjanit a Reines. En bus. I coses així és important perquè els nens que viuen això, quan són grans, sabran que Massanet és un poble que acull dur. I a la fi, al camí, a la fi de la caminada, és un xic pelut a Massanet, si no sabeu ben bé el camí. Hi havia alumnes per tot arreu a Massanet. Quan era allà, vai, i me faltaven alumnes. M'han arribat perquè tots els maners baixes i caus a Massanet. I voilà.
5: A Massanet també hi ha la pedra que falta del Pont Vell,
6: oi?
5: Oui, que seria el diable
6: dreta.
5: Que...
6: Oui,
5: la que pedra dreta se diu?
6: Oui.
5: Ens ho expliques, Magalí, per acabar?
6: La Pedra Dreta és una... L'explica la història?
5: Veieu, hi ha molts auditors de Ràdio Arrels que la coneixen.
6: El diable, el dimoni...
5: A mi sempre m'agrada escoltar històries.
6: Perquè l'arquitecte que volia fer el punt, no, sempre el punt... Bon, no, caïa. I doncs ha demanat al dimoni. El dimoni, sí. Però si t'ho faré, me donaràs la primera ànima que passarà sota el punt. Ok. Alors, el dimoni s'ha de perdre pertot amb els seus companys perquè tenien fet la nit. I a Massanet, el dimoni portava una pedra i com s'afanyava, ha deixat caure la pedra. I ha caigut a Massanet. I al punt del diable... Alors, oui, l'ànima que ha passat és que la gent de les Seretans han posat una cassola a la cua d'un gat i han fet passar el gat i el dimoni s'ha enganyat, pensava que era un home que passava. I al punt de Seret falta una pedra i es deia que és a Massanet.
5: Jo aquesta versió la coneixia pas. Moltíssimes gràcies, Magalí, per aquesta entrevista a l'estudi de Seret de Ràdio Arrels, que som doncs membres del CCCB i volem donar a conèixer a la vida associativa catalana del Vallespí. Molt bona tarda.
6: Bona tarda també, a Miquel, i fins una altra.
3: Ràdio Arrels, Anafiac, 95. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, és dimecres 13 de maig i escolteu Ràdio Arrels. Aquesta hora us destaquem que l'accés nord al centre comercial de l'Oixant reobrirà finalment el 5 de juny després de 4 mesos de tancament. L'esllavissada d'un talús el dia 3 de febrer ha mantingut durant mesos tancada una de les principals entrades en aquesta zona comercial. L'afectació d'aquest tancament s'ha notat sobretot els caps de setmana amb embussos de trànsit a la Ronda Sud de Perpinyà. Canviem de tema perquè demà és festiu a tot l'estat francès i molta gent farà un pont de 4 dies. Bison Fouter preveu afectacions a les carreteres. Per aquest vespre, Catalunya Nord n'hauria de quedar al marge, però s'esperen grans retencions a l'eix entre Narbona i Tolosa. Demà sí que hi pot haver cua, sobretot a l'autopista, perquè s'espera una circulació complicada a l'A9 en sentit sud. Però serà, sobretot, diumenge, que s'espera una situació molt difícil de circulació a tota l'A9 en sentit nord. I ara ens quedem a Perpinyà perquè els treballadors de les clíniques del grup El Sant continuen mobilitzats després de 3 setmanes per millorar les seves condicions laborals. Ahir els manifestants van rebre el suport públic de la secretària general de la CGT a l'Estat, Sophie Binet, que va publicar un vídeo a les xarxes exigint a l'empresa que reobri les negociacions. Al sud qui estava mobilitzat és el sector de l'educació. De fet, ahir milers d'ensenyants van sortir al carrer per reclamar millores laborals i, a més, indignats amb la gestió que està fent el govern d'aquesta crisi. La Generalitat va pactar un acord amb 2 sindicats minoritaris i no està disposat a moure'n ni una coma. Els sindicats majoritaris ho troben fora de lloc i, a més, denuncien que alguns militants van descobrir 2 Mossos d'Esquadra de paisà infiltrades a les assemblees de preparació de les vagues. I tornem a Catalunya Nord perquè Airanou de Baó organitza des d'avui fins diumenge les Diades de l'Identicat, amb propostes culturals cada dia a Baó o a Pasillà de la Ribera. Un dels punts àlgids serà la Diada de Colles Castelleres Convidades, que serà el diumenge a la plaça de l'Església de Baó. Hi participaran els castellers del Riberal, amb els castellers de Terrassa i els carallots de Sant Vicenç dels Horts. Bernat Casals, president d'Airanou, explica en què canvien les Diades Castelleres quan hi ha 3 colles.
8: Fa més gent a la pinya dels uns i dels altres. Quan hi ha colles bones, fan castells més alts, sempre més agradable per la gent. I és també el repte dels castellers, vull dir que hi ha aquesta competició, entre cometes, de realitzar el que sabem fer i d'hi arribar amb l'ajuda dels uns i dels altres. I com més colles, més ajuda tenim.
7: I completem ara l'informatiu amb la previsió del temps.
9: Bon dia. Abans d'aquest cap de setmana llarg, si feu el pont de l'Ascensió, tenim per avui un cel velat i s'ha aixecat la tramuntana amb una velocitat mitjana però suficient per apartar els núvols i per bufar una mica d'aire fred que ve d'una bolsa que es desplaça des d'Islanda. I doncs encara podem suportar unes llanes. Per avui, menys precipitacions, a part unes gotes a la tarda al Vallespí i a punts de Cerdanya. Per les temperatures màximes, 11 a Formiguera, 14 a Càldegues i Nyer, 20 a Codalet i a Terrats i Clairà, 19 a Cosprons, 21 a Ceret, 14 a Prats de Molló. Cada any, que l'hivern sigui més o menys llarg, la saviesa popular ha notat que l'hivern pren un rigor més viu durant els dies 11, 12 i 13 de maig. Són els sants de gel o sants de glaç. Avui és Santa Rolanda, però també Sant Servàs. Sant Servàs, Sant Pancràs i Sant Mamet s'emporten tot el fred.
10: Ràdio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
0: Ràdio Arrels.
11: Ràdio Arrels.
12: Ràdio Arrels.
13: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
0: Albert Nogué.
14: La circulació atlàntica s'alenteix i potser ja és massa tard per actuar.

amenaça amb desestabilitzar-lo de manera irreversible. El desgel accelerat de Groenlàndia i l'increment de les precipitacions introdueixen grans quantitats d'aigua dolça a l'Atlàntic Nord, reduint-ne la salinitat i dificultant l'enfonsament de l'aigua superficial, que és el veritable motor de la circulació. Aquest procés té un efecte pervers. Com que l'amo que s'alenteix transporta menys aigua salada cap al nord, diluint encara més l'oceà i accelerant el seu propi declivi. Les dades del sistema de monitoratge ràpid, operatiu des de 2004, mostren que la força de l'amo ha disminuït, confirmant les projeccions dels models climàtics. Però el debat científic sobre si s'arribarà a un col·lapse total és intens. Estudis recents del 2025 indiquen que el punt de no retorn podria assolir-se al voltant dels més 2,5 graus d'escalfament global, un llindar que podria arribar en les properes dècades. Les conseqüències serien profundes. En un escenari d'emissions mitjanes, les temperatures extremes podrien arribar als menys 20 sota zero a Londres i fins a 48 sota zero a Oslo. El sistema monsònic s'alteraria greument i el nivell del mar pujaria de forma accelerada a les costes de l'Atlàntic. A més del col·lapse de l'AMOC, no seria un desastre aïllat, sinó el detonant d'una cascada d'efectes climàtics globals difícils d'aturar. I l'escalfament global continuaria de totes formes, tot i aquest refredament del nord d'Europa.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.

0: Som dimecres 13 de maig i com cada dimecres en aquesta hora a Ràdio Arrels amb nosaltres Pere Beca. Pere, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui, Pere, ens vols parlar de llengua, ens vols parlar de la situació actual del català a Catalunya Nord.
1: I més que res, fent comparacions amb la situació d'altres idiomes qualificats de minoritaris a l'estat francès i potser més a Europa. Fa uns dies va sortir el diari digital VilaWeb i sembla que no hagi sortit a cap mèdia de Catalunya Nord, almenys que jo hagi vist, el fet que alumnes francesos d'un liceu de Baiona que havien fet tota l'escolaritat en basc havien de passar el batxillerat i se'ls imposava fer-ho en l'idioma francès com a idioma oficial de l'estat francès. I en el cas concret era les proves de matemàtiques que tècnicament es poden perfectament fer en qualsevol idioma l'aspecte tècnic de les matemàtiques, però que ells volien que el comentari que es pugui fer siguin fet en basc. I això el Ministeri d'Educació francesa no ho accepta i de moment encara no ho accepta, dient que si no, no es valoraran els resultats del examen. Aquests estudiants són estudiants que han estudiat en basc normalment, amb escoles basques oficials registrades, com existeixen escoles en català, encara que potser no tant aquí que no pas al País Basc, però que existeixen de manera perfectament oficial. Però el que demanen aquests estudiants són que la lògica d'aquest ensenyament, a través de l'utilització del seu idioma propi, el basc, pugui anar fins als exàmens, perquè això correspongui a una realitat idiomàtica i una realitat social. Evidentment, l'estat francès, que no veu inconvenients que es practiqui el basc i que fins i tot la zona francesa dels departaments bascos sigui qualificada oficialment de País Basc, llavors que aquí el terme País Català és un terme de voluntariat que no tots els ajuntaments no ho reconeixen i no ho utilitzen i que més aviat en pobles petits, però ni tan sols no ho reconeixen, però com és el cas de Perpinyà, estan esborrant la història catalana de la ciutat de Perpinyà, fent desaparèixer el lema de Perpinyà la catalana i fins i tot no deixant cap sobrevivència del català com a eina lingüística a la zona de Perpinyà. I sí que, ja ho sabem tots, per exemple, el rugbi ho sap, o fins i tot els dragons qualificats a català. El rugbi ho sap, es canta l'estaca, però globalment la gent, el públic que està allà, excepte alguns determinats agrupats en penyes, la majoria de la gent no pot tenir una conversa en català, no pot seguir que si canta l'estaca és perquè les paraules van sortint a la pantalla, però que em sembla molt poca gent sap exactament el que vol dir. I les proves, a més d'això, és que l'altre himne de l'USAP, el Cantem, Cantem, d'Hugues Di Francesco, les paraules, la lletra és majoritàriament en francès, excepte el refrany que es fa en català. Doncs això té una significació de l'integració, de la idea d'integració de l'idioma a la vida quotidiana, respectivament de Catalunya i del País Basc i d'altres llocs. Aquesta situació de, no diria de menyspreu, però de menys consideració de l'idioma, es reflecta perfectament el món polític a Catalunya Nord. Pocs polítics defineixen i tenen una idea clara del que pot ser l'utilització del català a Catalunya Nord. Evidentment que cap de les quatre diputades de l'estat francès, totes membres de l'Assemblea Nacional, no té ni un pensament per al tema català, ni fins i tot, segons sembla, algunes vegades per al tema europeu. Tampoc els senadors de des que va deixar el càrrec el Francesc Calvet, que ho tenia una mica més clar, com a originari de Cerdanya. Tampoc el Consell Regional, perquè els diputats del Consell Regional tenen una posició més aviat esquerra, però cap o poc d'ells han pres posició sobre de temes catalans, i tampoc el Consell Departamental, excepte dos elegits que són membres d'entitats catalanistes, però el de més no té idea d'això. I bàsicament es veu que el que ha decidit el batlle de Perpinyà últimament, és a dir, d'afectar el tema català a la delegació de patrimoni, és la senyal de lo que de manera majoritària s'està imposant en aquesta zona, en aquest país. És a dir, el català, una llengua una mica de pagès, una mica arrerada i segurament no una llengua de futur. I al revés, aquests alumnes basques que estaven comentant al començament, ells pensen que això pot ser l'idioma de futur, com alguns d'aquí que per la realitat surten per anar a estudiar a Barcelona a nivell molt alt d'ensenyament i que són els que més entenen finalment el tema europeu en vez de quedar-se en un nivell únicament francès. Però, evidentment, quan es parla dels polítics, es veu com les coses van funcionant i encara més amb els diputats actualment, també els senadors, però amb els diputats amb la impossibilitat de cúmul. És a dir, que aquests diputats, el seu arrelament local no té importància. El que té importància és la seva posició de cara al partit jacobí que està a París i que naturalment aquest partit jacobí en cap manera considerarà el català. És a dir, que la traducció política del que podria ser una voluntat popular tampoc existeix. No sé si això és una cosa que es pot considerar com definitiva i que no es pugui resoldre, però el segur és que van passant els dies i que no veiem que aquesta cosa es vagi inversant.
0: Bé, doncs veiem que la situació de llengües com el basc o el català a Catalunya Nord no millora i fins i tot podria estar agreujant-se. Però, Pere Beca, què passa a tota Europa, a la resta d'Europa?
1: Doncs això és una mica la diferència, jo no diria la sorpresa, per la conseqüència de polítiques diferents. Mireu com estan a nivell del Regne Unit, és a dir, el conjunt entre Anglaterra, Escòcia, País de Gales i la part nord d'Irlanda, anomenada Ulster. Cadascú ha tingut unes últimes eleccions generals i aquestes últimes eleccions han fet sortir una representació majoritària independentista, tant sigui a Escòcia com a Gales i que a Irlanda del Nord, a través de la presència política arrelada amb la realitat i amb perspectiva de futur de partits independentistes. I conjuntament, aquests tres moviments independentistes tindran, evidentment, un pes determinat a Londres, i això encara que, per fer una comparació amb el català, l'any 2017, el referèndum que es va fer a Escòcia, que l'Anglaterra va tenir l'intel·ligència d'acordar, llavors que Espanya el va prohibir per el que fa de Catalunya, doncs aquest referèndum va ser un referèndum amb resultat negatiu. Pocs anys després, 7 o 8 anys després, estem amb una presència política significant de diputats d'aquestes tres entitats, Escòcia, Gales i Ulster, a favor del respecte. No hi ha tanta diferència idiomàtica. Hi ha un parlar escocès específic, però tots utilitzen l'anglès, evidentment. Però sí que la diferència és la diferència de considerar com s'ha de tractar la política en aquestes zones. És a dir, de considerar que el pes del govern centralista de Londres s'ha de contrabalançar amb la possibilitat de tenir uns governs locals que es cuidin localment dels interessos d'aquests països i facin desaparèixer el que ha sigut la conseqüència permanent del jacobinisme, és a dir, de portar tot el poder decisiu, tot el poder econòmic, en una ciutat, en aquest cas Londres, però com nosaltres és París, és a dir, anar al revés de lo que hauria de ser la democràcia real, permetre d'aproximar els poders de decisió i especialment en termes econòmics a la gent que en pateixen les conseqüències. I em sembla que no és un somni en l'estat actual de la democràcia pensar que buscar una altra manera de governar un país que tingui en compte el seu passat de democràcia, de prosperitat, que va ser el cas de Catalunya, quan tant com Catalunya va ser independent, va ser democràtica i va ser prospera. Aquesta democràcia basada sobre el respecte de l'idioma propi i de la cultura pròpia i que això es pugui convertir no en una manera de rehabilitar un passat que de totes maneres s'ha acabat, sinó de sortir d'això amb un projecte de futur. Per què hauríem, per l'eternitat, de fer part del Regne d'Espanya pels uns, de la República Unitària i Centralitzatissa Francesa pels altres, amb l'autoritat moral dels Borbons per l'estat espanyol, que de fet no representen res, l'autoritat moral d'un Parlament francès que està, per raons purament polítiques, totalment desarrelat de la realitat local. Em sembla que aquí hi ha una pista de reflexió que els polítics actuals de Catalunya Nord haurien de mirar, però no sé si realment tenen la capacitat política de mirar-ho, ja que per ells l'essencial, quan hi ha eleccions, i especialment eleccions generals, és de tenir l'investidura, és a dir, el fet que per ells diguin aquest ens plau i per aquest heu de votar. I aquesta és la problemàtica bàsica de la societat nord-catalana en aquests moments. La problemàtica que arriba amb conseqüències que qualsevol decisió ha de tenir el vistiplau de París, potser menys a Barcelona, que té més autonomia per això de cara a Madrid, però per l'estat francès segur, un projecte gran, important, que tingui conseqüència, i ja ho veiem perfectament amb la definició de la línia del tren d'alta velocitat, és un projecte que ha de ser definit des del centre, des de París, i no definit a nivell local amb els interessos locals. Una visió centralista fa que es considera que s'ha de relacionar, per lo que és del TGV, Montpellier amb Barcelona en menys temps que possible, sense prendre en consideració Perpinyà i sense prendre en consideració no sols la història de Perpinyà de cara als catalans, però també la possibilitat que Perpinyà ha pogut representar en determinats moments a ser una ciutat de prosperitat i de progrés econòmic. Però això em sembla que tant com els partits funcionaran com funcionen actualment a l'estat francès i d'alguna manera a l'estat espanyol, quedarà una impossibilitat intel·lectual d'arribar a valorar-ho correctament. I que per acabar, em sembla que si nosaltres no ens ho agafem en sèrio, si nosaltres no mirem de ser presents a la vida política i de ser útilment presents, representats com defensors de l'interès local i no com representants d'un partit nacional, doncs potser això no hi arribarem. I aquesta és la feina dels polítics en aquest començament d'un segle nou. Gràcies per la seva atenció.
0: Gràcies, Pere. Fins la setmana entrant i recordem que podem sentir aquesta crònica teva i totes les teves cròniques també a radioarrels.cat. Pere Beca, bon dia. Fins la setmana entrant.
1: Gràcies, bon dia.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Radio Arrels. A Ceret, 88.2.

0: Sortim de casa.
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia a totes i tots. Soc la Gata Catel, us convido el dissabte 16 de maig a les 3 a l'Auditorium de Serré per un concert una mica especial. Serà un concert projecció. Ja tinc ganes de ser-hi. Fins aviat.
3: Ràdio Arrels. Acaba aquest any 95.
0: Escolteu
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Abans d'aquest cap de setmana llarg, si feu el pont de l'Ascensió, tenim per avui un cel velat i s'ha aixecat la tramuntana amb una velocitat mitjana però suficient per apartar els núvols i per bufar una mica d'aire fred que ve d'una bolsa que es desplaça des d'Islanda. I doncs encara podem suportar unes llanes. Per avui, menys precipitacions, a part unes gotes a la tarda al Vallespí i a punts de Cerdanya. Per les temperatures màximes, 11 a Formiguera, 14 a Càldegues i Nyer, 20 a Codalet i a Terrats i Clairà, 19 a Cosprons, 21 a Ceret, 14 a Prats de Molló. Cada any, que l'hivern sigui més o menys llarg, la saviesa popular ha notat que l'hivern pren un rigor més viu durant els dies 11, 12 i 13 de maig. Són els sants de gel o sants de glaç. Avui és Santa Rolanda, però també Sant Servàs. Sant Servàs, Sant Pancràs i Sant Mamet s'emporten tot el fred.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
6: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
7: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem la cantant Anna Amigó, que ens presenta el seu primer disc, que es diu Sang de Dona. Anna, si m'haguessis de dir quin és el moment que t'agrada més del procés de treure un disc, quin seria el moment de compondre la cançó, de produir-la, de publicar el disc, els concerts...
8: Ostres, ara em mates, perquè cada part té coses molt bones i no et sabria dir quina és la part que m'agrada més, perquè quan totes les cançons estan fetes... Jo, clar, he tingut molt la sort de poder-les tocar abans en públic. Jo només vaig anar a Cegues amb dues peces que ningú havia sentit mai. Llavors, potser, no ho sé, no t'ho sabria dir quin és el moment més bonic. Potser a l'hora de treballar amb altres persones, per exemple, he tingut l'ocasió de treballar amb noies fantàstiques, la Berta Artigal, l'il·lustradora, l'Anna Maria Endebert, l'Irene Benavent... I amb elles, o sigui, a l'explicar el procés o explicar els dubtes que tens, no, mira, vull fer això, vull fer allò, i els comentaris constructius d'aquestes persones em van ajudar molt. Perquè jo primer no veia clar que el pogués presentar, per exemple, el dia 8 de març, que era el Dia de la Dona, no? I totes elles portaven una energia molt bona i deien, sí, sí, perquè jo ja m'organitzaré per tenir-ho. Jo ja ofereix, o sigui, la gent que m'ha anat acompanyant, jo crec que és el més bonic, perquè són les que ho ha fet possible, també, o sigui... Llavors, sí, jo em quedaria potser amb això, mira què et dic.
7: I és una cosa que t'ha donat seguretat de tenir ja el retorn del públic abans de treure el disc?
8: Sí, sí, sí. De fet, havia gravat anteriorment un disc amb un duet, la companya Eva Genió, amb Formiga i Cigal, que de fet a Perpinyà ja havíem tocat el Casal fa molts anys. I amb l'Eva ens va passar que vam gravar un disc amb cançons que mai havíem tocat en públic. Llavors vol dir que les cançons no han tingut un rodatge, no han madurat prou, potser a vegades, no has pogut testejar si amb el públic, les reaccions... I clar, això era una decisió que amb aquesta experiència jo vaig dir, jo no faré un disc sense abans haver-lo tocat. O sigui, jo primer he tocat i després l'he anat a plasmar. O sigui que et dic que hi ha dues cançons que mai no havia fet en públic, eh? I que fins a l'últim moment vaig estar dubtant, però el 80% està bé fet i dona moltíssima seguretat, moltíssima.
7: I et fa respecte a tu pujar a l'escenari?
8: No, ai, no ho sé. Respecte en quin sentit? Perquè estic davant d'un número de persones? O...
7: Sí, si sents por una mica.
8: No, por no, al revés. En tinc moltes ganes perquè m'agrada cantar i m'agrada explicar aquestes històries I m'agrada que veure les cares de la gent quan les estic fent i que vingui gent a escoltar-ho, perquè avui dia és molt difícil que persones vulguin invertir part del seu temps privat en venir a escoltar música o en anar a fer cultura i encara més amb el tipus de música que faig jo, no? Llavors és al revés, és com quan fas una cosa i t'agrada el que has fet i els vols explicar als teus amics, mireu que tinc, no? Jo al revés, jo m'ho passo molt bé, vaja, ho gaudeixo molt.
7: Ara presentarem la cançó que es diu La filla del marxant. Ens expliques una mica aquesta cançó popular?
8: Sí, aquesta també té tela. De fet, aquesta és una de les que mai no havia tocat en públic i primer abans ho vaig deixar escoltar en aquestes companyes que et comentava el disc i bueno, n'hi va haver una que encara plora ara quan la sent, perquè era molt forta. La història en si parla d'una noia que es queda embarassada. No sabem si estava enamorada de la seva parella o no, això no se sap. Llavors, bueno, aquí el quid de la qüestió està en què la família no li doni suport i llavors ella busca pels seus mitjans la manera de desfer-se doncs, d'aquell embaràs fallit, com aquell que diu, no? I bé, hi ha una persona que l'ajudi a desfer-se en un noi que també no sabem si realment l'ajuda o se n'aprofita, etcètera, etcètera. I al final ella doncs, li demana a ell que es desfaci d'aquell nen que ha nascut o, bueno, no ho explica tan explícitament així. I ell se'n desentén, evidentment. Llavors amb ella l'acaben penjant perquè els guàrdies del rei ho han vist i la pengen i acaba ella queixant-se, no?, de dir... Mare, si m'haguéssiu ajudat en el seu moment, tot això ara avui no estaria jo aquí a punt de morir, no? I és molt dura. Normalment aquestes peces també no es canten totes aquestes estrofes. No coneixem o... Només es canten dues o tres estrofes, no?
7: Clar, llavors, salten les estrofes violentes del final.
8: Clar. Per això molta gent canta La filla del marxant, que la primera part d'aquesta cançó que sentireu és tal qual... és la melodia tradicional, però ja veureu que a mesura que avança la peça jo ja me'n vaig cap a les coses més tètriques. Però clar, són parts de la cançó que normalment no se senten i a mi això també és el que m'agrada. I en aquesta precisament vaig tenir complicacions perquè clar, explicava tantes coses i hi havia tants quadres que s'havien de dir que dius, què trec, què poso? Com ho interpreto amb la música? No? Hi ha un treball al darrere que potser no es veu a vegades quan fas una cançó, però ja ho et fenya. Però, i el resultat, per mi, és esplèndid d'aquesta peça.
7: I que, de fet, el fet de no forçosament parlar a la família d'avortos és una cosa que encara es fa avui en dia. Vull dir, no tant han canviat els temps, tot i que la violència final, ben segur, en països occidentals no té lloc ara mateix.
8: Sí, exacte. Bueno, això és l'avort, el tema de l'avort. I també... El tema aquest que et comentava del suport a la família i després aquesta cançó jo quan la busco, bueno, per documentes i vas mirant, sempre la presenten com l'infanticida. O sigui, la culpa és de la dona que es vol desfer de la criatura no desitjada, però ningú parla de la situació, en quina situació estava quan va passar això, no? I per què acaba pagant ella? Clar, aquí hi hauria molt de debat ara mateix. Però bueno, jo sempre animo la gent que no es quedin amb la lletra literal i que vagin més enllà, no? Que busquin aquests significats que ens aporten aquestes cançons, quines reflexions ens volen fer veure, no? I bé, és això, sí.
7: I ets tu qui cantes les dues veus en aquesta cançó?
8: Sí, en totes les cançons del disc només hi ha la meva veu i l'arpa. Llavors, hi ha moments que les veus, o hi ha segones veus, o estan triplicades la mateixa veu, la melodia, cantada tres vegades, no hi ha cap efecte. Llavors, això també és en moments clau on la dona, la protagonista, parla. Perquè, com et deia abans, no són històries només d'una persona, ens apel·la a moltes dones. Llavors, era com una manera de dir, estan parlant totes elles, totes les que els hi passa o les que els hi ha passat. Sí que hi ha moments que, per exemple, la Caterina de Liós tota l'estona tres veus, no? Amb tres anes, diguéssim. Bueno, hi ha diferents moments que s'ha escollit una altra cosa. Però, en general, quan s'escolta el disc, es veu molt clarament que quan parla la protagonista és més d'una. Sí, sempre sóc jo, de fet.
7: Doncs escoltem La filla del marxant de l'Anna Amigó.

0: Filla del marxant de l'Anna Amigó, això era el disc de la setmana. Podreu retrobar l'entrevista completa a la nostra web radioarrels.cat i escoltar-nos demà a la mateixa hora.
1: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Sóc en Bernat Casals, el president de l'associació Aeronau de Maó. Vos convidi a la 24a edició d'Identicat, a la festa de la catalanitat, que tindrà lloc a Pesià de la Ribera i a Maó del dimecres 13 de maig al diumenge 17 de maig. Tots els espectacles són gratuïts. Cançó, animació musical, castells, teatre d'improvisació, divertit, correfoc, bèstia de foc, gegants, concerts. El programa exacte, amb els horaris, els podeu tenir escoltant Radio Arrels o sobre la pàgina web aeronau.cat, aeronauestacat.cat. Cliqueu sobre la rubrica Identicat. Vos esperem nombrosos per la festa de la llengua i de la cultura catalanes, que té menester de molta ajuda i l'ajuda de tothom. Gràcies.
3: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.
4: Bon dia, sóc en Josep Roig, sóc el president de la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà i vull informar de que el proper dia 16 de maig, dissabte, a les 7 de la tarda, farem una trobada de tres corals a l'església de Santa Eugènia de Sallagosa. En la trobada aquesta cantarà la coral de Sallagosa, les Camilleres, cantarà la capella de Santa Maria i també tindrem convidada a la coral de Ribes de Freser. Moltíssimes gràcies per difondre la informació.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: L'associació Airanou de Baó prepara la Festa de l'Identitat. És un dels moments àlgids de l'associació durant tota la temporada. I un dia de festivitat, doncs, el Riberal, tenim amb nosaltres el president d'Airanou de Baó, el Bernat Casals. Bon dia.
3: Bon dia a tothom.
2: N'hem parlat ja a Ràdio Arrels de diferents activitats que hi ha durant l'Identitat. Una identitat que comença el dimecres al vespre, en aquest cas amb una proposta relacionada amb la poesia, no?
3: Sí. Dimecres, doncs, a Poesia de la Ribera, a la capelleta Sant Sadurni, si se'n diu així. Doncs, poesia de en Pere Figueres, que cantarà alguns poetes d'aquí, cantarà Giné, cantarà amb la Coral Solstici, i la Coral Solstici també cantarà algunes cosetes poètiques, la Coral Solstici, que fa part d'Identitat des del principi.
2: Dijous és festiu i a la tarda hi ha una primera diada de castells, en aquest cas amb colles de Catalunya Nord.
3: Sí, els Pallagos del Conflent i doncs, els Castells de Liberal ens trobem a Pesià. Alors, enguany, hem reculat d'un parell d'hores de l'actuació perquè els últims anys patíem de calor i doncs ho farem a partir de 5 hores de tarda, potser sota els arbres, si poden tallar el carrer. I, bé, Pallagos i nosaltres. I després hi haurà una animació de Jaume Bari, que fa ballar la mainada, que anima molt bé la mainada i també els pares que el reconeixen i alguns adults que també sempre tenen l'esperit mainader i tot se passa bé, vet aquí, per al dijous, a Pesià de la Ribera.
2: Anima una mica a tothom, el Jaume Barri. Ara ja passem a divendres, estem fent el repàs d'aquesta agenda de l'Identitat que organitza Airanou de Baó. Divendres ja es passa de Pesillà cap a Baó, no?
3: Sí, el divendres arribem al poble de Baó, a la sala de la Bilbao, la gran sala de la Bilbao, amb el teatre d'improvisació. L'any passat van venir aquesta gent de Puigcerdà, com se'n diuen el grup inestable de Puigcerdà, que fan una nova obra d'improvisació, doncs, es diu Improbable. Vull dir que l'any passat la gent que van venir s'ho van passar molt bé i pensem i estem segurs que enguany també, si venen, s'ho passaran molt bé amb aquesta gent, que fan improvisació i que fan participar tothom.
2: I el cap de setmana, doncs, el dissabte és el torn dels correfocs, també infantils. Una mica, què trobarà la gent dissabte, Bau?
3: La gent dissabte es trobarà a partir de 6 hores i mig, 18 hores 30. Hi haurà a la plaça de l'Ajuntament una plantada de bèsties de foc. Després descansaran aquestes bèsties perquè començarà doncs, el correfoc amb la mainada a 8 hores i mitja, els banyetes i alguns diables petits del Conflent, també dels nyeros, per deixar plaça després el correfoc amb els diables, amb els grans, direm, entre cometes, amb els grans, i les bèsties que se passejaran per l'avinguda del Canigú de Bou. I això s'acabarà doncs, amb un concert a càrrec d'en Pasqual i dels Desnatats, que animen també, fan ballar la gent i que fan sorrir.
2: El concert aquest dissabte a la nit, però tampoc cal anar a dormir molt tard perquè diumenge al migdia hi ha Castells.
3: Sí, no, al migdia hi ha Castells, però abans hi ha també el Passavir amb els gegants. Enguany tindrem els gegants de la Bisbal d'Empordà, que també fan part d'Identitat i són des del principi, i els gegants d'Argerès. Hi haurà els músics, les colles, tothom doncs, farà passar vila per Baó i per ser a 11 hores a la plaça de l'Església per fer l'actuació castellera d'Identitat, la grossa també entre cometes, perquè bo, amb els castellers de Terrassa i els castellers de Sant Vicenç dels Horts i, ben entès, Airanou de Baó, els castellers del Riberal.
2: Aquesta diada serà amb tres colles, que és veritat que és el format estàndard, diguem, de diada castellera en general, però és veritat que aquí a Catalunya Nord no sempre es poden fer diades amb tres colles, són potser les diades marcades al calendari, les que tenen tres colles. Què canvia per fer castells el fet de ser tres?
3: Canvia que fa més gent, fa més gent a la pinya dels uns i dels altres, que bo, és, quan hi ha colles bones fan castells més alts, bo, és sempre més agradable per la gent i és també el repte dels castellers, vull dir que hi ha aquesta competició entre cometes de realitzar el que sabem fer i d'hi arribar amb l'ajuda dels uns i dels altres, i com més colles més ajuda tenim. És aquest, també bo, cal dir que hi ha més fresos també.
2: Una mica de tot. Bé, en tot cas, aquest és una mica el programa de l'identitat. Ens volies dir alguna cosa
3: més? Sí, que evidentment tot és gratuït. Tot, evidentment els del carrer és gratuït, però el que se fa dins les sales és gratuït. I que volia afegir una cosa... Ah, sí, ara, que el concert tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament, el dissabte a la nit, a la plaça de l'Ajuntament, a l'arribada dels Diables. Voilà.
2: Molt bé, doncs amb aquest concert a l'aire lliure, Bernat Casals, president d'Iranou de Baó, moltes gràcies.
3: Gràcies a Ràdio Arrels i gràcies a la gent que vindran.
0: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
1: Ràdio Arrels, són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, és dimecres 13 de maig i escolteu Ràdio Arrels. A aquesta hora us destaquem que l'accés nord al centre comercial de l'Oixant reobrirà finalment el 5 de juny després de 4 mesos de tancament. L'esllavissada d'un talús el dia 3 de febrer ha mantingut durant mesos tancada una de les principals entrades en aquesta zona comercial. L'afectació d'aquest tancament s'ha notat sobretot els caps de setmana amb embussos de trànsit a la Ronda Sud de Perpinyà. Canviem de tema perquè demà és festiu a tot l'estat francès i molta gent farà un pont de 4 dies. Bison Foter preveu afectacions a les carreteres. Per aquest vespre, Catalunya Nord n'hauria de quedar al marge, però s'esperen grans retencions a l'eix entre Narbona i Tolosa. Demà sí que hi pot haver cua, sobretot a l'autopista, perquè s'espera una circulació complicada a l'A9 en sentit sud. Però serà sobretot diumenge que s'espera una situació molt difícil de circulació a tota l'A9 en sentit nord. I ara ens quedem a Perpinyà perquè els treballadors de les clíniques del grup Elsan continuen mobilitzats després de 3 setmanes per millorar les seves condicions laborals. Ahir els manifestants van rebre el suport públic de la secretària general de la CGT a l'Estat, Sophie Binet, que va publicar un vídeo a les xarxes exigint a l'empresa que reobri les negociacions. Al sud, qui estava mobilitzat és el sector de l'educació. De fet, ahir milers d'ensenyants van sortir al carrer per reclamar millores laborals i, a més, indignats amb la gestió que està fent el govern d'aquesta crisi. La Generalitat va pactar un acord amb dos sindicats minoritaris i no està disposat a moure'n ni una coma. Els sindicats majoritaris ho troben fora de lloc i a més denuncien que alguns militants van descobrir dues Mossos d'Esquadra de paisà infiltrades a les assemblees de preparació de les vagues. I tornem a Catalunya Nord perquè Iranou de Baó organitza des d'avui i fins diumenge les Diades de l'Identitat, amb propostes culturals cada dia a Baó o a Pasillà de la Ribera. Un dels punts àlgids serà la diada de colles castelleres convidades, que serà el diumenge a la plaça de l'Església de Baó. Hi participaran els castellers del Riberal, amb els castellers de Terrassa i els carallots de Sant Vicenç dels Horts. Bernat Casals, president d'Iranou, explica en què canvien les diades castelleres quan hi ha tres colles.
3: Fa més gent a la pinya dels uns i dels altres. Quan hi ha colles bones fan castells més alts, bo, és sempre més agradable per la gent i és també el repte dels castellers, vull dir que hi ha aquesta competició, entre cometes, de realitzar el que sabem fer i d'hi arribar amb l'ajuda dels uns i dels altres. I com més colles, més ajuda tenim.
2: I completem ara l'informatiu amb la previsió del temps.
4: Bon dia. Abans d'aquest cap de setmana llarg, si feu el pont de l'Ascensió, tenim per avui un cel velat i s'ha aixecat la tramuntana amb una velocitat mitjana però suficient per apartar els núvols i per bufar una mica d'aire fred que ve d'una bolsa que es desplaça des d'Islanda. I doncs encara podem suportar unes llanes. Per avui, menys precipitacions, a part unes gotes a la tarda al Vallespí i a punts de Cerdanya. Per les temperatures màximes, 11 a Formiguera, 14 a Càldegues i Nyer, 20 a Codalet i a Terrats i Clairà, 19 a Cosprons, 21 a Ceret, 14 a Prats de Molló. Cada any, que l'hivern sigui més o menys llarg, la saviesa popular ha notat que l'hivern pren un rigor més viu durant els dies 11, 12 i 13 de maig. Són els sants de gel o sants de glaç. Avui és Santa Rolanda, però també Sant Servàs. Sant Servàs, Sant Pancràs i Sant Mamet s'emporten tot el fred.
1: Escolteu Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Els camixibais del casal del Conflent.
5: Les corbats.
6: Escrit a partir de fragments orals contats per la Maria Nicolau a Soanyes el 15 d'octubre 1994, en Lucien Boutet a Orellà el 5 d'abril 1995, l'Anne Respo a Cunat el 3 de maig 1995 i l'Ivan Marquier a Calià el 17 de març 2000.
5: Adaptat per en Didier Paire. La il·lustradora és la Irene Pereira.
6: El sac de gemecs i els grais de pastur ressonaven pel terme aspre del pla de Vallensú. En Abies era festa major. Els joves que venien d'Arletes trescaven.

0: portar l'extremunció, acompanyat per la majordona. El ball d'ofici ja havia començat. Van treure mal a travessar la plaça, plena de gom a gom, i a se fer un pas de met dels ballaires que els posaven i se burlaven d'ells. «Vine a ballar amb nosaltres, cap allà, i deixa fotre aquest ballot!»
1: El capellà, enfotimossat, els va contestar que farien millor d'anar a missa, que poc se'ls veia a Santa Margarida o a Sant Cristòfol. «Seu uns malcreients! Respecteu per res! Cal que digui-ho pagareu! Acabarà per passar una cosa tremenda, vos ho dic! Ves a pastar fang, bèstia negra, ocell de malabarany, i deixa-nos nos amusar!»
0: I els joves van engegar una farandola endimoniada sur la plaça, encerclant en els seus llaços el capellà empinat i la majordona esparverana. «Balla, balla, saca de palla, balla, balla, saca de grut, ballarem la farandola en despit del capellà!»
1: Un gros ocell negre va caure del cel com una pedra sul cap dels ballaires. La música se va restar de cop i tothom va recular, deixant un cercle buit al mig de la plaça. La gent mirava, esterrissada, aquest ocell, estirat pel sol, les ales obertes. Era un escorbàs enorme i negre com l'estatgí. «Iam te veis! Què és això?» va cridar l'Ignasi al ball.
0: Passat el primer moment d'esturament, un jove més atrevit que els altres el va gosar tocar amb la punta del peu. L'animal se movia pas. Era ben mort. Li va donar una puntada que el va revillar entre els peus d'un altre pallago que va atrapar el joc divertit. I després, cops de peu i més cops de peu, com si fos una pilota, a còpia de puntades, l'escorbàs va començar a córrer pels carrerós del vilatge.
1: Al cap d'un moment, les pallagues se van afegir al joc i un tres i no res, tothom s'hi va posar, hasta els més vells. Se feien a qui guardaria l'ocell més temps entre els peus. Quelques-uns el van començar d'agafar amb les mans i el llençaven en l'aire, per damunt dels caps dels altres, i riure que riuràs. Era quelcom com una bogeria.
0: El capellà ne va aprofitar per s'enguilar cap a la casa del Japot, mentre la majordona anava a cercar un poc d'aigua freda pel moribund. L'home era ben feble, més encara en capacitat de parlar. «Què passa fora? Què és aquest xivarri?» «Crec que la gent de l'endret són ben tocats al bolet. Juguen amb un ocell negre caigut del cel.» «Malorosassos!» va murmurejar el vell entre les dents abans de fer el darrer badall.
1: La pesta negra acabava d'entrar a Navilles i ben segur ningú ho sabia. Cap al vespre, els joves se'n van tornar alegres i contents, cadascú cap a casa seua, escampant la malaltia a tot arreu. L'endemà, uns quants navillencs ja començaven a tenir febre i mal de cap. Després d'haver enterrat el vell Japota, el capellà i la majordona van decidir de marxar, pensant que era més prudent d'anar a avisar tota la contrada.
0: Passant a prop del Roc de les Creus, hi va atrapar l'Ignasi, agenollat sous l'imponent roca gravada, els braços en l'aire, bramant cap al cel com un heretge. «Què fas aquí, Ignasi? Mil dimonis! Sabes pas que és un lloc pagà? Capellà, sem castigats, i la creu que portes al coll no salvarà pas.

0: Les que són gravades aquí són pas cristianes, pertanyen a l'antiga religió, veieu, més potent que la nostra. Per això invoqui les velles divinitats. El capellà va arronsar les espatlles i va continuar el seu camí.
1: En pocs dies, tots els vilatges del Pla de Vallensú van ser contaminats i la població completament delmada. I més enllà, els d'Erola, de Belloc, de Campies o de Celrà van desaparèixer de la història per sempre més. Sols van sobreviure el capellà i la majordona, que havien baixat a se refugiar a Campoma. L'Ignasi també se va escapar del flagell caigut del cel.
0: Ara, en aquests llocs deserts on brama la tramuntana, encara se poden veure rastres de cases i ruïnes fantomàtiques de capelles devorades per la bardissa, recordant que aquí, abans, hi havia vida, molta vida.
1: La peste negra, originari d'Extrem Orient, va causar al segle XIV la mort de prop de la meitat de la població europea i d'un terç de la població catalana. Perpinyà va passar de 15.000 a 7.500 habitants, Barcelona de 50.000 a 28.000 i Catalunya de 400.000 a 275.000. Molts vilatges i veïnats van quedar totalment despoblats durant segles i encara ho són.
0: Catacric, catacrac.
1: Passa un gos, passa un gat.
0: Aquest conte és acabat.

0: era Les Corbas amb les veus de Violeta Tubert i Didier Pairé del Casal del Conflent.
1: Radio Herers, a Sureda, 95.

extasiat en la negrura cristal·lina de les dues

de petxina i suau dibuix. M'he fet reu i esclau etern de la bellesa. I no hi ha fe damunt la terra o prou virtut com per fer-me renegar de les cadenes que em condemnen a tan dolça vida.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels jocs dels infants.
3: A Ràdio Arrels.
4: Hola, em dic Inés i som sobre Ràdio Arrels. Vos presentaré quatre persones espectaculars.
5: Hola, em dic Romana i tinc 10 anys. Hola, Inés.
4: Hola, Romana.
6: Hola, jo em dic Julia, tinc 10 anys.
7: Hola, em dic Nathan i tinc 10 anys.
8: Hola, em dic Alissa.
9: Parlarem avui
4: del futur.
10: I parlarem de les cases del futur i les escoles del futur.
11: I les escoles nous apprendront més ciències.
4: Dins les escoles hi haurà laboratoris i seran més protegides.
12: I jo pensi que a la plaça de tenir pissarra hi haurà tauletes digitals.
13: Més de classes de pràctiques i de jocs.
14: Sobretot hi haurà tauletes o ulleres de realitat virtual.
15: Les escoles seran dintre el cel i anirem amb turbojet.
4: De què parlarem ara?
16: De les cases del futur.
17: Els mobles podran pujar i baixar.
4: Que la casa podrà pujar i baixar?
18: Però no, els mobles.
19: Les tocades del bolet.
20: Dins les cases hi haurà més tecnologia.
4: Algunes cases seran més ecològiques, serà millor per al planeta.
21: Viure en una casa ecològica ajuda la natura.
22: I per què seran més ecològiques?
23: Perquè tindran plaques solars i aparells que estalviaran energia.
24: A més, gastaran menys aigua.
25: I faran menys residus.
2: Ràdio Bressola.
3: A Ràdio Arrels.
1: Ràdio
0: Arrels. Ràdio
1: Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dimecres 13 de maig i escolteu Ràdio Arrels. Aquesta hora us destaquem que l'accés nord al centre comercial de l'Oixant reobrirà finalment el 5 de juny després de 4 mesos de tancament. L'esllavissada d'un talús el dia 3 de febrer ha mantingut durant mesos tancada una de les principals entrades en aquesta zona comercial. L'afectació d'aquest tancament s'ha notat sobretot els caps de setmana amb embussos de trànsit a la Ronda Sud de Perpinyà. Canviem de tema perquè demà és festiu a tot l'estat francès i molta gent farà un pont de 4 dies. Bison Futé preveu afectacions a les carreteres. Per aquest vespre, Catalunya Nord n'hauria de quedar al marge, però s'esperen grans retencions a l'eix entre Narbona i Tolosa. Demà sí que hi pot haver cua, sobretot a l'autopista, perquè s'espera una circulació complicada a l'A9 en sentit sud. Però serà sobretot diumenge que s'espera una situació molt difícil de circulació a tota l'A9 en sentit nord. I ara ens quedem a Perpinyà perquè els treballadors de les clíniques del grup El Sant continuen mobilitzats després de 3 setmanes per millorar les seves condicions laborals. Ahir els manifestants van rebre el suport públic de la secretària general de la CGT a l'Estat, Sophie Binet, que va publicar un vídeo a les xarxes exigint a l'empresa que reobri les negociacions. Al sud, qui estava mobilitzat és el sector de l'educació. De fet, ahir milers d'ensenyants van sortir al carrer per reclamar millores laborals i, a més, indignats amb la gestió que està fent el govern d'aquesta crisi. La Generalitat va pactar un acord amb dos sindicats minoritaris i no està disposat a moure'n ni una coma. Els sindicats majoritaris ho troben fora de lloc i, a més, denuncien que alguns militants van descobrir dues Mossos d'Esquadra de paisà infiltrades a les assemblees de preparació de les vagues. I tornem a Catalunya Nord perquè Airanou de Baó organitza des d'avui i fins diumenge les Diades de l'Identicat, amb propostes culturals cada dia a Baó o a Pesillà de la Ribera. Un dels punts àlgids serà la Diada de Colles Castelleres Convidades, que serà el diumenge a la plaça de l'Església de Baó. Hi participaran els castellers del Riberal, amb els castellers de Terrassa i els carallots de Sant Vicenç dels Horts. Bernat Casals, president d'Airanou, explica en què canvien les diades castelleres quan hi ha tres colles.
2: Fa més gent a la pinya dels uns i dels altres. Quan hi ha colles bones, fan castells més alts, sempre més agradable per la gent. I és també el repte dels castellers, vull dir que hi ha aquesta competició, entre cometes, de realitzar el que sabem fer i d'hi arribar amb l'ajuda dels uns i dels altres. I com més colles, més ajuda tenim.
1: I completem ara l'informatiu amb la previsió del temps.
3: Bon dia. Abans d'aquest cap de setmana llarg, si feu el pont de l'Ascensió, tenim per avui un cel velat i s'ha aixecat la tramuntana amb una velocitat mitjana però suficient per apartar els núvols i per bufar una mica d'aire fred que ve d'una bolsa que es desplaça des d'Islanda. I doncs encara podem suportar unes llanes. Per avui, menys precipitacions, a part unes gotes a la tarda al Vallespí i a punts de Cerdanya. Per les temperatures màximes, 11 a Formiguera, 14 a Càldegues i Nyer, 20 a Codalet i a Terrats i Clairà, 19 a Cosprons, 21 a Ceret, 14 a Prats de Molló. Cada any, que l'hivern sigui més o menys llarg, la saviesa popular ha notat que l'hivern pren un rigor més viu durant els dies 11, 12 i 13 de maig. Són els sants de gel o sants de glaç. Avui és Santa Rolanda, però també Sant Servàs. Sant Servàs, Sant Pancràs i Sant Mamet s'emporten tot el fred.
4: Radio Arrels, a Salelles, 95.
0: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Això és Cante, de l'àlbum Benvingut al Paradís del 2007. Una cançó d'Obrim Pas que va ser un grup de música procedent de la ciutat de València. La seva música és una barreja d'ska, hardcore punk, rock, reggae i folk i amb melodies i instruments tradicionals. El grup va sorgir en un context als anys 90 en el qual el rock català estava molt institucionalitzat i es va començar a crear una corrent a la contra amb cançons amb molta càrrega discursiva i una ideologia anticapitalista i independentista. A més, són l'emblema d'una generació nascuda després de la mort de Franco que viuen la joventut en un context molt diferent del que havien viscut els seus pares i que eren la primera generació que creixia amb la possibilitat d'estudiar en valencià. Obrim Pas es va formar el 4 de novembre del 93 amb un grup d'amics, Xavi Sarrià, Josep Pitarch i Carles García. Més enllà del seu estil combatiu, emmirallat en el rock radical basc dels anys 80, Obrim Pas va marcar una època amb la incorporació d'instruments tradicionals catalans, com la dolçaina o la gralla, a cançons de nova creació. Aquest grup valencià anunciaria el 2013 una aturada temporal indefinida que s'acabaria concretant amb 3 concerts durant el 2014. Des d'aleshores, el grup no ha tornat a tocar, però ha estat molt influent per l'escena musical valenciana i catalana de principis del segle XXI, amb grups com La Gossa Sorda, Espancat, La Raïz, Talco o Zo, d'entre altres.
1: Hem passat tota la vida amb la serena la ferida, mai no ha curat. Hem viscut un llarg viatge i encara ens queda coratge per avançar. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat.

Hem viscut els nostres dies amb les velles alegries que ens han deixat. A vegades les recordes com si foren velles ombres que no han marxat.

0: De l'àlbum Benvingut al Paradís arribem a aquests 10 minuts musicals amb Obrint Pas. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Obrint Pas.
1: L'hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

girarà a l'inrevés si tu no hi ets. Si tu no hi ets, quan ve Nadal, qui encendrà els llums del carrer? Qui brindarà per un any nou? Qui escriurà els Reis d'Orient? Si tu no hi ets,

Si tu no hi ets per Sant Joan, la mitjanit no guarirà el mal de mora ni els follets no sortiran de dins del bosc

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dimecres 13 de maig i escolteu Ràdio Arrels. Aquesta hora us destaquem que l'accés nord al centre comercial de l'Oixant reobrirà finalment el 5 de juny després de 4 mesos de tancament. L'esllavissada d'un talús el dia 3 de febrer ha mantingut durant mesos tancada una de les principals entrades en aquesta zona comercial. L'afectació d'aquest tancament s'ha notat sobretot els caps de setmana amb embussos de trànsit a la Ronda Sud de Perpinyà. Canviem de tema perquè demà és festiu a tot l'estat francès i molta gent farà un pont de 4 dies. Bison Fouter preveu afectacions a les carreteres. Per aquest vespre, Catalunya Nord n'hauria de quedar al marge, però s'esperen grans retencions a l'eix entre Narbona i Tolosa. Demà sí que hi pot haver cua, sobretot a l'autopista, perquè s'espera una circulació complicada a l'A9 en sentit sud. Però serà sobretot diumenge que s'espera una situació molt difícil de circulació a tota l'A9 en sentit nord. I ara ens quedem a Perpinyà perquè els treballadors de les clíniques del grup El Sant continuen mobilitzats després de 3 setmanes per millorar les seves condicions laborals. Ahir els manifestants van rebre el suport públic de la secretària general de la CGT a l'Estat, Sophie Binet, que va publicar un vídeo a les xarxes exigint a l'empresa que reobri les negociacions. Al sud, qui estava mobilitzat és el sector de l'educació. De fet, ahir milers d'ensenyants van sortir al carrer per reclamar millores laborals i, a més, indignats amb la gestió que està fent el govern d'aquesta crisi. La Generalitat va pactar un acord amb 2 sindicats minoritaris i no està disposat a moure'n ni una coma. Els sindicats majoritaris ho troben fora de lloc i, a més, denuncien que alguns militants van descobrir 2 Mossos d'Esquadra de paisà infiltrades a les assemblees de preparació de les vagues. I tornem a Catalunya Nord perquè Airanou de Baó organitza des d'avui fins diumenge les Diades de l'Identicat, amb propostes culturals cada dia a Baó o a Pesillà de la Ribera. Un dels punts àlgids serà la Diada de Colles Castelleres Convidades, que serà el diumenge a la plaça de l'Església de Baó. Hi participaran els castellers del Riberal, amb els castellers de Terrassa i els carallots de Sant Vicenç dels Horts. Bernat Casals, president d'Airanou, explica en què canvien les Diades Castelleres quan hi ha 3 colles.
4: Fa més gent a la pinya dels uns i dels altres. Quan hi ha colles bones, fan castells més alts, sempre més agradable per la gent. I és també el repte dels castellers, vull dir que hi ha aquesta competició, entre cometes, de realitzar el que sabem fer i d'hi arribar amb l'ajuda dels uns i dels altres. I com més colles, més ajuda tenim.
3: I completem ara l'informatiu amb la previsió del temps.
5: Bon dia. Abans d'aquest cap de setmana llarg, si feu el pont de l'Ascensió, tenim per avui un cel velat i s'ha aixecat la tramuntana amb una velocitat mitjana però suficient per apartar els núvols i per bufar una mica d'aire fred que ve d'una bolsa que es desplaça des d'Islanda. I doncs encara podem suportar unes llanes. Per avui, menys precipitacions, a part unes gotes a la tarda al Vallespí i a punts de Cerdanya. Per les temperatures màximes, 11 a Formiguera, 14 a Càldegues i Nyer, 20 a Codalet i a Terrats i Clairà, 19 a Cosprons, 21 a Ceret, 14 a Prats de Molló. Cada any, que l'hivern sigui més o menys llarg, la saviesa popular ha notat que l'hivern pren un rigor més viu durant els dies 11, 12 i 13 de maig. Són els sants de gel o sants de glaç. Avui és Santa Rolanda, però també Sant Servàs. Sant Servàs, Sant Pancràs i Sant Mamet s'emporten tot el fred.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: A Europa s'hi parlen moltes més llengües de les que molts de nosaltres coneixem. El Miquel Martínez Vila ens està oferint un viatge per tots aquests idiomes. Miquel, bon dia.
4: Bon dia, Cleofé.
3: Avui som a una regió a la costa del Mar del Nord.
4: Sí, som a una regió costanera del Mar del Nord que s'estén des del nord-est dels Països Baixos fins al sud-oest de Dinamarca, un territori anomenat Frísia. En aquest territori vivia un poble germànic que acabaria emigrant juntament amb els saxons cap a les illes britàniques i, per tant, els anglesos tenen una arrel conjunta amb aquest poble germànic meridional. Els frisons han acabat dividits entre les administracions dels Països Baixos, Alemanya i Dinamarca, però en territoris que no són contigus entre si, i els seus dialectes s'han anat separant els uns dels altres fins als punts que actualment hi ha grans problemes de comprensió entre els tres dialectes, o ja pràcticament llengües, dels frisons. La llengua frisona forta, al dia d'avui, és el frisó occidental, la que es parla a la regió neerlandesa de Frísia, que és parlada pel 70% dels habitants d'aquesta regió.
3: Doncs parlem primer d'aquesta regió occidental de Frísia.
4: Sí, per situar-la al mapa hem de pensar que som als Països Baixos. La meitat nord d'aquest estat és una terra al voltant d'un mar interior que, en la seva obertura pel nord, està tallat per un gran dic que evita que tot l'estat s'inundi. La costa i les illes més properes a l'orient d'aquest dic formen la província de Frísia. Aquesta regió té una economia molt agrària, sobretot amb la ramaderia de vaques, i a la província hi són oficials tant el frisó com el neerlandès, i el frisó es fa servir pel govern, la justícia, l'educació, els mitjans de comunicació, tot plegat. Políticament hi ha alguns partits polítics, com el Partit Nacional Frisó, que és un dels quatre partits que forma part del govern regional.
3: Abans has dit que el frisó també es parla a Alemanya i Dinamarca. Fa frontera la província de Frísia amb Alemanya?
4: Doncs no. Entre la regió de Frísia i Alemanya encara hi ha la província de Groningen, una zona que fins a l'edat mitjana va ser de llengua frisona, però ara ja no ho és més. Per aquest motiu, com que els territoris frisons no estan comunicats entre ells, els diferents dialectes cada vegada se separen més.
3: El segon dialecte frisó és el septentrional.
4: Sí, en aquest cas es parla en un territori frisó que és al nord de tot d'Alemanya, a l'istme que uneix Alemanya i Dinamarca. El territori frisó és la part de la frontera entre els dos estats. En aquest territori hi ha associacions culturals i polítiques en defensa de la llengua i s'ensenya el frisó de manera voluntària a les escoles públiques. La presència als mitjans de comunicació és molt baixa, però encara existeix. Políticament aquí els frisons també estan organitzats i sovint fan front comú amb la minoria danesa de la zona per poder tocar poder.
5: In de herfst van 2021 stuurde Frieslanddoc twa documentaires uit onder de naam De Ontdekking van Friesland. Een zoektocht naar het ontstaan van een Fries gevoel van eigen identiteit.
3: I encara hi ha un tercer dialecte molt minoritari.
4: Sí, aquest es parla més al sud, al land de la Baixa Saxònia, i aquest dialecte té poc més de 2.000 parlants i està molt amenaçat.
3: I sempre ens recomanes un lloc per visitar de la zona on es parla aquesta llengua.
4: Sí, avui serem a la regió frisona occidental, als Països Baixos, a l'illa de Schiermonnikoog, o pels frisons Schie am Unzig. És el punt més al nord dels Països Baixos i actualment és una destinació turística important. L'illa té 40 quilòmetres quadrats i el principal mètode de transport allà és la bicicleta. L'illa té un sol municipi de 900 habitants i és el municipi menys poblat de tots els Països Baixos, i per aquest motiu els habitants de Schiermonnikoog sempre proven de ser el primer municipi que declara els resultats quan hi ha eleccions.
3: Moltes gràcies, Miquel.
4: Gràcies, Cleofé.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
5: Qui perd la llengua, perd la identitat. Per enriquir la nostra parla, o per ser més clars i contundents o precisos quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, hipèrboles i comparacions. Són pas decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per exemple, per parlar d'una persona que fa remarques que fereixen, que critica llençant punxes, i bé direm que aquesta persona pica com un rebeixí. En aquest cas, el rebeixí és una formiga roja d'aquestes que piquen. Per un home ric, direm, aquell té sous com un ca a puces. Viam si coneixeu aquestes. Premits com d'arengades. Pura com el cristall. Uf, put com una geneta. És prim com una anguila. Redda com la Juliana. Ruig com un cascall. O bé, ruig com una pebrina. Sec com una estella. Solit com un roure. Surt com una cabeca. O bé, surt com un perol. Aquell espia com batibat, tibat com un general. Tranquil com un passarell. Trempat com un llucet. Aquesta poma és verda com un all. Espia aquell minyó, és viu com un resquill.
4: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Radio Arels, a Prada, 95.5.
3: Rosselló,
2: Vallespí,
3: Conflent,
2: Cerdanya,
3: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, és dimecres 13 de maig i escolteu Ràdio Arrels. Aquesta hora us destaquem que l'accés nord al centre comercial de l'Oixant reobrirà finalment el 5 de juny després de 4 mesos de tancament. L'esllavissada d'un talús el dia 3 de febrer ha mantingut durant mesos tancada una de les principals entrades en aquesta zona comercial. L'afectació d'aquest tancament s'ha notat sobretot els caps de setmana amb embussos de trànsit a la Ronda Sud de Perpinyà. Canviem de tema perquè demà és festiu a tot l'estat francès i molta gent farà un pont de 4 dies. Bison Foter preveu afectacions a les carreteres. Per aquest vespre, Catalunya Nord n'hauria de quedar al marge, però s'esperen grans retencions a l'eix entre Narbona i Tolosa. Demà sí que hi pot haver cua, sobretot a l'autopista, perquè s'espera una circulació complicada a l'A9 en sentit sud. Però serà, sobretot, diumenge, que s'espera una situació molt difícil de circulació a tota l'A9 en sentit nord. I ara ens quedem a Perpinyà perquè els treballadors de les clíniques del grup El Sant continuen mobilitzats després de 3 setmanes per millorar les seves condicions laborals. Ahir, els manifestants van rebre el suport públic de la secretària general de la CGT a l'Estat, Sophie Binet, que va publicar un vídeo a les xarxes exigint a l'empresa que reobri les negociacions. Al sud, qui estava mobilitzat és el sector de l'educació. De fet, ahir milers d'ensenyants van sortir al carrer per reclamar millores laborals i, a més, indignats amb la gestió que està fent el govern d'aquesta crisi. La Generalitat va pactar un acord amb dos sindicats minoritaris i no està disposat a moure'n ni una coma. Els sindicats majoritaris ho troben fora de lloc i, a més, denuncien que alguns militants van descobrir dues Mossos d'Esquadra de paisà infiltrades a les assemblees de preparació de les vagues. I tornem a Catalunya Nord perquè Airanou de Baó organitza des d'avui i fins diumenge les Diades de l'Identicat, amb propostes culturals cada dia a Baó o a Pesillà de la Ribera. Un dels punts àlgids serà la diada de colles castelleres convidades, que serà el diumenge a la plaça de l'Església de Baó. Hi participaran els castellers del Riberal, amb els castellers de Terrassa i els carallots de Sant Vicenç dels Horts. Bernat Casals, president d'Aire Nou, explica en què canvien les diades castelleres quan hi ha tres colles.
8: Fa més gent a la pinya dels uns i dels altres. Quan hi ha colles bones, fan castells més alts, sempre més agradable per la gent, i és també el repte dels castellers. Vull dir que hi ha aquesta competició, entre cometes, de realitzar el que sabem fer i d'hi arribar amb l'ajuda dels uns i dels altres. I com més colles, més ajuda tenim.
7: I completem ara l'informatiu amb la previsió del temps.
9: Tal com era previst, les temperatures baixen. Màximes per sota de les normals, ja aquesta tarda, 21 al Rosselló, 20 al Vallespí, 18 al Conflent i 12 graus a Cerdanya. Un descens de les temperatures encara més marcat pel que fa a les mínimes. Demà a la matinada, 2 a Formiguera, 3 a Sallagosa, 8 a Prats de Molló, 9 a Prada, 12 a Ceret, 13 graus de mínima. Demà a Perpinyà, amb un cel variable, amb alternància de núvols i de clarianes a la plana del Rosselló, alguns xàfecs a tota la part sud del país, Vallespí i Cerdanya. Aquests xàfecs que divendres seran més generalitzats, particularment sobre els relleus, abans d'un cap de setmana on dominarà el sol, tot i que en alguns moments caldrà també comptar amb el pas d'alguns núvols i sempre amb aquestes temperatures fresques o fins i tot fredes pel que fa a les mínimes, 0 graus anunciats, per exemple, diumenge al matí al Capcí.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Radio Arrels, a Canet, 95.
2: Literatura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
0: Jorge Soler, publiqueu ara un nou llibre, una nova biografia, heu fet diversos llibres, la biografia d'en Jules Pams, però ara sortiu Emmanuel Brousse, és la seva primera biografia. Emmanuel Brousse el coneixem molt per la seva acció, per el Tren Groc. En aquest llibre, de què ens expliqueu?
10: Expliqui moltes coses perquè tothom el coneix pel Tren Groc, però és una petita cosa que ha fet, n'ha fet molt més altres. I, per exemple, pels trens, ha fet el Transpirenien, que ha fet molt de bé, perquè, i a més el volia fer amb ferro francès fins a Barcelona.
0: El Transpirenien és el tren que va de Tolosa fins a Ripoll i amb un projecte fins a Barcelona.
10: Això mateix. I també ha fet, era en contra de la destrucció dels remparts de Perpinyà. Tothom a la seva època volia que siguessin abatuts, si ell no ho volia. És l'únic que feia. D'emprès ha estat ministre de les Finances durant un any. Per exemple, també va salvar una part del claustre de Sant Miquel de Cuxà, i després, com va ser ministre, va prohibir la venda de les pintures i dels claustres a França.
0: Ha estat un gran polític per la Cerdanya, especialment.
10: Sí, ha sigut un gran polític per la Cerdanya, però per tot el Rosselló i sobretot per els vinyaders, perquè ha treballat molt per ells. I la Cerdanya li deu molt, però també a Perpinyà i tota la gent que treballava en la vinya, perquè ha fet molt pel vi amb el seu company Pams.
0: també és una persona que tenia molta amistat de l'altra banda de la ratlla.
10: Sí, de l'altra banda de la ratlla, bueno, podem dir que era l'únic polític catalanista que hi havia, i era molt amic amb el president de la Generalitat, Puig i Cadafalch, que tothom coneix com a arquitecte, però menys que com a president de la Mancomunitat. La Mancomunitat, als anys 14 i fins al 1930, era una mica com la Generalitat ara. L'únic que parlava amb ells era Emmanuel Bossa.
0: També s'havia implicat pels catalans que han fet la guerra de 14.
10: Sí. Els voluntaris que

0: un républicain catalan, fins i tot podem dir que era catalanista?
1: Sí, era catalanista, però a la moda rossellonesa. És a dir, que era catalanista perquè se volia parlar el català, pensava que els catalans a França eren diferents dels altres, però era republicà i ell, la República Francesa, passava abans. Doncs, i això els catalans de la teva no ho entenien, perquè ell era i català i francès, i els catalans de l'altre van, li deien, ets o català o francès, i ell deia, soc i català i francès, i això no anava amb els catalans de l'altre banda, encara que els va molt ajudar.
0: També tenia una obsessió, segons el que heu explicat, és a Llívia.
1: Ah, sí, Llívia. Sí, Llívia. Volia que Llívia torni a França i que no segueixi a Espanya, i cada vegada que podia fer alguna cosa, i cada vegada que hi havia discussions, tractats entre França i Espanya, sobretot per la part de Marroc, perquè s'estaven partint França i Espanya al Marroc, deia, i cal ajudar, i cal afegir Llívia, i Llívia té de ser francès. I això no va mai reixir, no ha reixit, però cada vegada volia que Llívia torna a ser francès. Perquè diu que no tenia que haver un poble espanyol a dins de França.
0: Era, segons el que heu explicat a aquesta conferència que s'ha fet al Museu de Cerdanya, que el Mateu a Santa Llucaia, heu parlat d'un Emmanuel Brousse visionari sobre tres temes.
1: Sí, sí, era molt visionari. Bueno, va dir que la llengua catalana seria perduda dans les Pyrénées Orientales d'aquí 30 anys.
0: Era en el
1: 1921. I 1950 tenint raó, perquè des d'aquesta època ja quan se va perdre. Per exemple, també va parlar de Colllibre, que era un poble on hi havia les anxoves i fàbriques d'anxoves i ho celebra l'anxova, i tot era allà, i ha dit aviat, dins de 30 anys, n'hi haurà més que pintres i no hi haurà més no quedarà ni una anxova a Colllibre, i tenia raó. I després era visionari també, diguéssim, per les vies, i volien que les vies franceses vagin fins a Barcelona i Cartagena, i també pensava que totes les campanyes, bueno, els vilatges perdrien gent, que la gent irien a les viles com a Perpinyà o més petites, però que la ruralitat se perdria.
0: Doncs, si en voleu saber més, evidentment s'ha d'adquirir el llibre Emmanuel Brousse, un gran républicain català, Jorge Solés, a les edicions Cap Béar.
1: Moltes gràcies.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Som dimecres 13 de maig i com cada dimecres en aquesta hora a Ràdio Arrels amb nosaltres Pere Beca. Pere, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui, Pere, ens vols parlar de llengua, ens vols parlar de la situació actual del català a Catalunya Nord.
1: I més que res, fent comparacions amb la situació d'altres idiomes qualificats de minoritaris a l'estat francès i potser més a Europa. Fa uns dies va sortir el diari digital VilaWeb i sembla que no hagi sortit a cap mèdia de Catalunya Nord, almenys que jo hagi vist, el fet que alumnes francesos d'un liceu de Baiona que havien fet tota l'escolaritat en basc havien de passar el batxillerat i se'ls imposava fer-ho en l'idioma francès com a idioma oficial de l'estat francès. I en el cas concret era les proves de matemàtiques, que tècnicament es poden perfectament fer en qualsevol idioma l'aspecte tècnic de les matemàtiques, però que ells volien que el comentari que es pugui fer siguin fet en basc. I això el Ministeri d'Educació francesa no ho accepta, i de moment encara no ho accepta, diguem que, si no, no es valoraran els resultats dels exàmens. Aquests estudiants són estudiants que han estudiat en basc, normalment, amb escoles basques oficials, registrades, com existeixen escoles en català, encara que potser no tant aquí que no pas al País Basc, però que existeixen de manera perfectament oficial. Però el que demanen aquests estudiants són que la lògica d'aquest ensenyament, a través de l'utilització del seu idioma propi, el basc, pugui anar fins als exàmens, perquè això correspongui a una realitat idiomàtica i una realitat social. Evidentment, l'estat francès, que no veu inconvenients que es practiqui el basc i que fins i tot la zona francesa dels departaments bascos sigui qualificada oficialment de País Basc, llavors que aquí el terme País Català és un terme de voluntariat que no tots els ajuntaments no ho reconeixen i no ho utilitzen, i que més aviat en pobles petits, però ni tan sols no ho reconeixen, però com és el cas de Perpinyà, estan esborrant la història catalana de la ciutat de Perpinyà, fent desaparèixer el lema de Perpinyà la catalana i fins i tot no deixant cap sobrevivència del català com a eina lingüística a la zona de Perpinyà. I sí que, ja ho sabem tots, per exemple, el rugbi el sap, o fins i tot els dragons qualificats a català, el rugbi el sap es canta a l'estaca, però globalment la gent, el públic que està allà, excepte alguns determinats agrupats en penyes, la majoria de la gent no pot tenir una conversa en català, no pot seguir que si canta l'estaca és perquè les paraules van sortint a la pantalla, però que em sembla molt poca gent sap exactament el que vol dir. I les proves, a més d'això, és que l'altre himne de l'USAP, el Cantem, Cantem, d'Hugues Di Francesco, les paraules, la lletra és majoritàriament en francès, excepte el refrany que es fa en català. Doncs això té una significació de l'integració, de la idea d'integració de l'idioma a la vida quotidiana, respectivament de Catalunya i del País Basc i d'altres llocs. Aquesta situació de, no diria de menys preu, però de menys consideració de l'idioma, es reflecta perfectament el món polític a Catalunya Nord. Pocs polítics defineixen i tenen una idea clara del que pot ser l'utilització del català a Catalunya Nord. Evidentment que cap de les quatre diputades de l'estat francès, totes membres del Rassemblement Nacional, no té ni un pensament per al tema català, ni fins i tot, segons sembla, algunes vegades per al tema europeu. Tampoc els senadors de des que va deixar el càrrec el Francesc Calvet, que ho tenia una mica més clar, com a originari de Cerdanya. Tampoc el Consell Regional, perquè els diputats del Consell Regional tenen una posició més aviat esquerra, però cap o poc d'ells han pres posició sobre de temes catalans, i tampoc el Consell Departamental, excepte dos elegits que són membres d'entitats catalanistes, però el de més no té idea d'això. I bàsicament es veu que el que ha decidit el batlle de Perpinyà últimament, és a dir, d'afectar el tema català a la delegació de patrimoni, és la senyal de lo que de manera majoritària s'està imposant en aquesta zona, en aquest país. És a dir, el català, una llengua una mica de pagès, una mica rarada i segurament no una llengua de futur. I al revés, aquests alumnes basques que estaven comentant al començament, ells pensen que això pot ser l'idioma de futur, com alguns d'aquí que per la realitat surten per anar a estudiar a Barcelona amb nivell molt alt d'ensenyament i que són els que més entenen finalment el tema europeu en vez de quedar-se en un nivell únicament francès. Però, evidentment, quan es parla dels polítics, es veu com les coses van funcionant i encara més amb els diputats actualment, també els senadors, però amb els diputats amb la impossibilitat de cúmul. És a dir, que aquests diputats, el seu arrelament local no té importància. El que té importància és la seva posició de cara al partit jacobí que està a París i que, naturalment, aquest partit jacobí en cap manera considerarà el català. És a dir, que la traducció política del que podria ser una voluntat popular tampoc existeix. No sé si això és una cosa que es pot considerar com definitiva i que no es pugui resoldre, però el segon és que van passant els dies i que no veiem que aquesta cosa es vagi inversant.
0: Bé, doncs veiem que la situació de llengües com el basc o el català a Catalunya Nord no millora i fins i tot podria estar agreujant-se. Però, Pere Beca, què passa a tota Europa, a la resta d'Europa?
1: Doncs això és una mica la diferència, jo no diria la sorpresa, però la conseqüència de polítiques diferents. Mireu com estan a nivell del Regne Unit, és a dir, el conjunt entre Anglaterra, Escòcia, País de Gales i la part nord d'Irlanda, anomenada Ulster. Cadascú ha tingut unes últimes eleccions generals i aquestes últimes eleccions han fet sortir una representació majoritària independentista, tant sigui a Escòcia com a Gales i que a Irlanda del Nord, a través de la presència política arrelada amb la realitat i amb perspectiva de futur de partits independentistes. I conjuntament, aquests tres moviments independentistes tindran, evidentment, un pes determinat a Londres. I això, encara que, per fer una comparació amb el català, l'any 2017, el referèndum que es va fer a Escòcia, que l'Anglaterra va tenir l'intel·ligència d'acordar, llavors que Espanya el va prohibir per el que fa de Catalunya, doncs aquest referèndum va ser un referèndum amb el resultat negatiu. Pocs anys després, 7 o 8 anys després, estem amb una presència política significant de diputats d'aquestes tres entitats, Escòcia, Gales i Ulster, a favor del respecte. No hi ha tanta diferència idiomàtica. Hi ha un parlar escocès específic, però tots utilitzen l'anglès, evidentment. Però sí que la diferència és la diferència de considerar com s'ha de tractar la política en aquestes zones. És a dir, de considerar que el pes del govern centralista de Londres s'ha de contrabalançar amb la possibilitat de tenir uns governs locals que es cuidin localment dels interessos d'aquests països i facin desaparèixer el que ha sigut la conseqüència permanent del jacobinisme, és a dir, de portar tot el poder decisiu, tot el poder econòmic en una ciutat, en aquest cas Londres, però com nosaltres és París, és a dir, anar al revés de lo que hauria de ser la democràcia real, permetre d'aproximar els poders de decisió i especialment en termes econòmics a la gent que en pateixen les conseqüències. I Em sembla que no és un somni, en l'estat actual de la democràcia, pensar que buscar una altra manera de governar un país que tingui en compte el seu passat de democràcia, de prosperitat, que va ser el cas de Catalunya, quan tant com Catalunya va ser independent, va ser democràtica i va ser prospera. Que democràcia basada sobre el respecte de l'idioma propi i de la cultura pròpia, i que això es pugui convertir no en una manera de rehabilitar un passat que de totes maneres s'ha acabat, sinó de sortir d'això amb un projecte de futur. Per què hauríem, per l'eternitat, de fer part del Regne d'Espanya pels uns, de la República Unitària Centralitzatissa Francesa pels altres, amb l'autoritat moral dels Borbons per l'estat espanyol, que de fet no representen res, l'autoritat moral d'un Parlament francès que està, per raons purament polítiques, totalment desarrelat de la realitat local. Em sembla que aquí hi ha una pista de reflexió que els polítics actuals de Catalunya Nord haurien de mirar, però no sé si realment tenen la capacitat política de mirar-ho, ja que per ells l'essencial quan hi ha eleccions, i especialment eleccions generals, és de tenir l'investidura, és a dir, el fet que a París diguin aquest ens plau i per aquest heu de votar. I aquesta és la problemàtica bàsica de la societat nord-catalana en aquests moments. La problemàtica que arriba amb conseqüències que qualsevol decisió ha de tenir el vistiplau de París, potser menys a Barcelona, que té més autonomia per això de cara a Madrid, però per l'estat francès segur, un projecte gran, important, que tingui conseqüència, i ja ho veiem perfectament amb la definició de la línia del tren d'alta velocitat, és un projecte que ha de ser definit des del centre, des de París, i no definit a nivell local amb els interessos locals. Una visió centralista fa que es considera que s'ha de relacionar, per el que és del TGV, Montpellier en Barcelona en menys temps que possible, sense prendre en consideració Perpinyà i sense prendre en consideració no sols la història de Perpinyà de cara als catalans, però també la possibilitat que Perpinyà ha pogut representar en determinats moments a ser una ciutat de prosperitat i de progrés econòmic. Però això em sembla que tant com els partits funcionaran com funcionen actualment a l'estat francès i d'alguna manera a l'estat espanyol, quedarà una impossibilitat intel·lectual d'arribar a valorar-ho correctament. I que, per acabar, em sembla que si nosaltres no ens ho agafem en sèrio, si nosaltres no mirem de ser presents a la vida política i de ser útilment presents, representats com defensors de l'interès local i no com representants d'un partit nacional, doncs potser això no hi arribarem. I aquesta és la feina dels polítics en aquest començament d'un segle nou. Gràcies per la seva atenció.
0: Gràcies, Pere. Fins la setmana entrant, i recordem que podem sentir aquesta crònica teva i totes les teves cròniques també a radioarrels.cat. Pere Beck, bon dia. Fins la setmana entrant.
1: Gràcies, bon dia.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beck.
3: Radio Arrels. Anne Fiac. 95.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Setena part. Josep Maria Figueres, quina és la relació de Pau Casals amb la religió, amb l'Església?
1: Casals es forma musicalment amb una església. Casals té els seus festivals de música parada amb una església. Casals a Puerto Rico està amb una església. La vinculació de Casals amb una església és constant. Constant perquè la seva mare, malgrat dir-li que no creu en les lleis, etcètera, etcètera, l'impregna de valors. I quan hi ha aquests valors, hi ha l'església. No és, però, allò que en dirien una beata, un de misses, però sí que participa. De cap manera està vinculat a la maçoneria, com algú ha suggerit, però sí que ell entén que l'església és part consubstancial i pateix. Mai he vist una veneració tan alta com a Assís, agenollat, la Marta a terra, i ell agenollat amb una, sota un coixí, a Assís, a Itàlia, arran del pessebre, en el lloc en el qual hi havia la famosa grota d'on va aparèixer el que és el pessebre. Quan va a Natzaret, quan va a la cova de Betlem, quan va a Jerusalem, les cartes que li envia el Joan Alavedra, el seu biògraf, que fa una biografia esplèndida, poètica, i que si ve històricament doncs, hi ha poques dades, però sí que el situa humanament d'una manera magistral, com a gran periodista que era l'Alavedra, ell té doncs, una veneració absoluta, un respecte immens. I tant és així que el pessebre, a l'arxiu de l'Orfo Grau, he pogut veure amb tot deteniment, amb tot detall, vol que el pessebre s'estreni al Vaticà. A Montserrat hi va sempre, i quan un monjo de Montserrat sigui el padre Ildefons Lobo a Memphis, que va escoltar el pessebre, diu, soc un monjo de Montserrat, diu, entri. O quan els monjos de Montserrat el van a veure a Prada per parlar de les seves peces clàssiques que havia compost, el Nigra Summa, Virgen Maria, Homo Omnes, etc., de les quals d'una dels drets a l'abadia de Montserrat, encara avui es reediten els discos, la implicació, per tant, de Casals amb l'Església és absoluta. No des d'aquesta dimensió de veneració cega, sinó d'una imatge profunda de fe.
0: Escoltem un extracte de l'oració a la Verge de Montserrat de Pau Casals, interpretada per l'Escolania de Montserrat.

0: Parlem ara del seu recorregut que després de la derrota dels republicans, que finalment fa arribar Pau Casals a Prada al Conflent.
1: Casals es belluga per París com a casa seva, es belluga per Londres com a casa seva. Per tant, està en aquests moments a cavall de París, va i torna, i un dels elements que he pogut fer per la biografia i que estic pensant de reproduir com a apèndix és la cronologia de les cartes. I gràcies a la cronologia de les cartes en el que hi ha la ciutat i l'any, he pogut veure com a l'any 38 ell ja estava al Gran Hotel de Prada. I per tant, doncs, ell va i ve. No marxa aquella imatge ràpida que podem dir, oh, el febrer, el final del 39, el gener del 39, on marxa? Ell no hi marxa. Ell ja hi era. Però és que havia vingut, havia marxat, havia tornat. Se li havia fet un salconduit, com a músic, i torna. La por que hi havia és que potser no tornarà, però torna. I la primera vegada, el 36, ja li donen papers, el 37 i 38, per tant, surt i torna. Per tant, és home ja de confiança. Altres no tornen, ell torna. I aleshores, a Prada hi arriba, gràcies a uns contactes amb la família Guarro, que hi ha aquesta relació que li recomanen. Ell veu també que és una ciutat propera per morfologia. Ja sap que Catalunya del Nord és Catalunya, però té aquesta tipologia de ciutat, és una població catalana, s'hi troba bé, i aleshores ell va i ve, estarà primer en aquest gran hotel uns dies, intentarà marxar quan hi hagi l'ocupació nazi, tindrà la mala sort que el Chaplin és bombardejat i per tant hauran de tornar els dos taxis, amb un hi van els de la Vetra i amb l'altre ell hauran de tornar els dos taxis de travessar una altra vegada des de la costa de Normandia fins a Prada, i allà estarà en diverses casetes que se l'han recordat. Si bé la més coneguda és la famosa Vila Colet, perquè hi estarà més temps, hi estarà 10 anys amb els Alavedra, amb la família Alavedra, per cert, el Joan Alavedra, però també havia estat amb altres dues o tres de petitetes, que totes gairebé, quan me les va ensenyar en Gual, són similars, senzilles, humils, planta baixa, una miqueta de jardí i una habitació, i a vegades havia de posar el violoncel damunt del llit perquè no hi havia espai. Ell és una persona austera, és la seva mare li mostra, li ensenya, i aleshores la seva mare li transmet també aquests valors. Per tant, ell és feliç doncs, fent una partida d'òmina al vespre amb els amics, és feliç parlant els diumenges amb les tertúlies que fa, sigui a Prada o sigui a San Juan de Puerto Rico, doncs amb els amics catalans, i tocant, i assajant al matí, anant a fer el passeig. Persona, per tant, frugal en la seva vida, fuma poc, una pipa poc, pràcticament no beu perquè el madejava, i no beu, és abstemi, i es manté, per tant, doncs, amb una vida doncs, de relació molt cordial. Les cartes ens permeten veure doncs, com és la seva relació amb el món, com tants i tants exiliats de l'època que tenen amb les cartes aquesta expressió de la seva vida, i per tant doncs, és una vida socialment molt senzilla, però alhora és convidat arreu, de la Casa Blanca doncs, als palaus, o va a les grans sales, de la Pleyel a les primeres d'Estats Units, de Nova York, de San Francisco, etc. I per tant, doncs, es belluga arreu amb naturalitat i amb normalitat.
0: Acabarem, Josep Maria Figueres, amb el debat permanent, Pau o Pablo?
1: Bueno, Pablito. Ell de petit la seva mare li deia Pablito. Per tant, ell, els catalans amb els noms ens hem de fixar que aquell nom, quants n'hi ha que es diuen Francisco i d'aquí ve Cisco, quants n'hi ha que es diuen Conrado i aquí a l'Empordà ho tenim, que tenim molts noms d'aquesta matriu que ja s'ha assimilat. Per tant, no vol dir res. Ara bé, Pau té una connotació en francès i ella a París hi havia viscut, hi havia anat i l'escrivé la primera vegada quan va a Bèlgica, si està 4 dies, després quan torna de Brussel·les, després d'aquest contacte infructuós que el ridiculitzen si passa un temps, els 2 primers anys, després viurà gairebé 10 anys, etc. Per tant, a francès Pau no t'ho diuen pas, Aleshores, hi ha una distorsió. D'altra banda, quan s'escriu a Catalunya, ell sempre signa Pau, les cartes. Pau. Ara, quan és un acte públic fora, fa Pablo. Quan és una acció que ell controla, posa Pau. Quan no la controla, li surt el que posen els altres, que en aquest cas pot ser Pablo o pot ser Pau. Però ell utilitza Pau, sempre amb naturalitat i amb normalitat. El fet és que la família li deia Pablito i que Pablo és el nom amb el que comença. Jo mateix he vist que els meus llibres, quan tenia 10, 11, 12 anys, signava José, no signava Josep. Això va ser posteriorment quan ja vaig tenir una mica consciència de l'opressió. Aleshores vaig dir, jo vull recuperar el meu nom, i vaig posar Josep. Però ell comença, per tant, doncs, amb una rutina, un mimetisme, etc. Pablo, com comença escrivint en castellà, com la majoria de persones, comença a escriure en francès i quan prenen consciència es passen al català, catalanitzen el nom, etc. Per tant, ell és Pau pels catalans i per ell, i Pablo internacionalment, i no sempre, només en una part. Molts concerts i al final de la seva vida sempre serà Pau.
0: Moltíssimes gràcies, Josep Maria Figueres. Fins aviat.
1: Fins una altra.

Era la setena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Ràdio Arrels Conflent.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem la cantant Anna Amigó, que ens presenta el seu primer disc, que es diu Sang de Dona. Anna, si m'haguessis de dir quin és el moment que t'agrada més del procés de treure un disc, quin seria el moment de compondre la cançó, de produir-la, de publicar el disc, els concerts?
4: Ostres, ara em mates, perquè cada part té coses molt bones i no et sabria dir quina és la part que m'agrada més, perquè quan totes les cançons estan fetes, jo, clar, he tingut molt la sort de poder-les tocar abans en públic. Jo només vaig anar a cegues amb dues peces que ningú havia sentit mai. Llavors, potser, no ho sé, no t'ho sabria dir quin és el moment més bonic. Potser a l'hora de treballar amb altres persones, per exemple, he tingut l'ocasió de treballar amb noies fantàstiques, la Berta Artigal, l'il·lustradora, l'Anna Maria Endever, l'Irene Benavent, i amb elles, o sigui, a l'explicar el procés o explicar els dubtes que tens, no, mira, vull fer això, vull fer allò, i els comentaris constructius d'aquestes persones em van ajudar molt, perquè jo primer no veia clar que el pogués presentar, per exemple, el dia 8 de març, que era el Dia de la Dona, no? I totes elles portaven una energia molt bona i deien, sí, perquè jo ja m'organitzaré per tenir-ho. Jo ja ofereix, o sigui, la gent que m'ha anat acompanyant, jo crec que és el més bonic, perquè són les que ho heu fet possible, també. O sigui, llavors, sí, jo em quedaria potser amb això, mira què et dic.
3: I és una cosa que t'ha donat seguretat de tenir ja el retorn del públic abans de treure el disc?
4: Sí, sí, sí. De fet, havia gravat anteriorment un disc amb un duet, la companya Eva Genió, amb Formiga i Cigal, que de fet a Perpinyà ja havíem tocat el Casal fa molts anys. I amb l'Eva ens va passar que vam gravar un disc amb cançons que mai havíem tocat en públic. Llavors vol dir que les cançons no han tingut un rodatge, no han madurat prou, potser a vegades no has pogut testejar si amb el públic, les reaccions, i clar, això era una decisió que amb aquesta experiència jo vaig dir, jo no faré un disc sense abans haver-lo tocat. O sigui, jo primer he tocat i després l'he anat a plasmar. O sigui que et dic que hi ha dues cançons que mai no havia fet en públic, i que fins a l'últim moment vaig estar dubtant, però el 80% està bé fet i dona moltíssima seguretat, moltíssima.
3: I et fa respecte a tu pujar a l'escenari?
4: No. Ai, no ho sé. Respecte en quin sentit? Perquè estic davant d'un número de persones? O...
3: Sí. Si sents por una mica.
4: No, por no, al revés. En tinc moltes ganes perquè m'agrada cantar i m'agrada explicar aquestes històries i m'agrada que veure les cares de la gent quan les estic fent i que vingui gent a escoltar-ho, perquè avui dia és molt difícil que persones vulguin invertir part del seu temps privat en venir a escoltar música o en anar a fer cultura i encara més amb el tipus de música que faig jo, no? Llavors, és al revés, és com quan fas una cosa i t'agrada el que has fet i els vols explicar als teus amics, mireu que tinc, no? Jo al revés, jo m'ho passo molt bé, vaja, ho gaudeixo molt.
3: Ara presentarem la cançó que es diu La filla del marxant. Ens expliques una mica aquesta cançó popular?
4: Sí, aquesta també té tela. De fet, aquesta és una de les que mai no havia tocat en públic i primer abans ho vaig deixar escoltar en aquestes companyes que et comentava. El disc i bueno, n'hi va haver una que encara plora ara quan la sent, perquè era molt forta. La història en si parla d'una noia que es queda embarassada, no sabem si estava enamorada de la seva parella o no, això no se sap. Llavors, bueno, aquí el quid de la qüestió està en que la família no li doni suport i llavors ella busca pels seus mitjans la manera de desfer-se doncs, d'aquell embaràs fallit, com aquell que diu, no? I bé, hi ha una persona que l'ajudi a desfer-se, un noi, que també no sabem si realment l'ajudi o se n'aprofita, etcètera, etcètera. I al final ella doncs, li demana a ell que es desfaci d'aquell nen que ha nascut, o bueno, no ho explica tan explícitament així. I ell se'n desentén, evidentment. Llavors amb ella l'acaben penjant, perquè els guàrdies del rei ho han vist i la pengen, i acaba ella queixant-se, no?, de dir, mare, si m'haguéssiu ajudat en el seu moment, tot això ara avui no estaria jo aquí a punt de morir, no? I és molt dura. Normalment aquestes peces també no es canten totes aquestes estrofes, no coneixem, o només es canten dues o tres estrofes, no?
3: Clar, salten les estrofes violentes del final.
4: Clar, Clar, per això molta gent canta és la filla del marxant, que la primera part d'aquesta cançó que sentireu és tal qual és la melodia tradicional, però ja veureu que a mesura que avança la peça jo ja me'n vaig cap a les coses més tètriques. Però clar, són parts de la cançó que normalment no se senten i a mi això també és el que m'agrada. I en aquesta precisament vaig tenir complicacions perquè, clar, explicava tantes coses i hi havia tants quadres que s'havien de dir que dius, què trec, què poso? Com ho interpreto amb la música, no? Hi ha un treball al darrere que potser no es veu a vegades quan fas una cançó, però hi ha hagut feina. Però, i el resultat per mi és esplèndid d'aquesta peça.
3: I que, de fet, el fet de no forçosament parlar a la família d'avortos és una cosa que encara es fa avui en dia. Vull dir, no tant han canviat els temps, tot i que la violència final, ben segur, en països occidentals no té lloc ara mateix.
4: Sí, exacte. Bueno, això és l'avort, el tema de l'avort, i també el tema aquest que et comentava del suport a la família, i després aquesta cançó, jo quan la busco, bueno, per documentes i vas mirant, sempre la presenten com l'infanticida. O sigui, la culpa és de la dona que es vol desfer de la criatura no desitjada, però ningú
3: Uf.
4: parla de la situació, en quina situació estava quan va passar això, no? I per què acaba pagant ella? Clar, aquí hi hauria molt de debat ara mateix. Però bueno, jo sempre dic molt a la gent que no es quedin amb la lletra literal i que vagin més enllà, no? Que busquin aquests significats que ens aporten aquestes cançons, quines reflexions ens volen fer veure, no? I bé, és això, sí.
3: I ets tu qui cantes les dues veus en aquesta cançó?
4: Sí, en totes les cançons del disc només hi ha la meva veu i l'arpa. Llavors, hi ha moments que les veus, o hi ha segones veus, o estan triplicades la mateixa veu, la melodia, cantada tres vegades, no hi ha cap efecte. Llavors, això també és en moments clau on la dona, la protagonista, parla. Perquè, com et deia abans, no són històries només d'una persona, ens apel·la a moltes dones. Llavors, era com una manera de dir, estan parlant totes elles, totes les que els hi passa o les que els hi ha passat. Sí que hi ha moments que, per exemple, Caterina de Liost, tota l'estona, tres veus, no? Amb tres anes, diguéssim. Bueno, hi ha diferents moments que s'ha escollit una altra cosa, però en general, quan s'escolta el disc, es veu molt clarament que quan parla la protagonista és més d'una. Sí, sempre sóc jo, de fet.
3: Doncs escoltem la filla del marxant de l'Anna Amigó.

0: filla del marxant de l'Anna Amigó. Això era el disc de la setmana. Podreu retrobar l'entrevista completa a la nostra web radioarrels.cat i escoltar-nos demà a la mateixa hora.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Tal com era previst, les temperatures baixen. Màximes per sota de les normals, ja aquesta tarda, 21 al Rosselló, 20 al Vallespí, 18 al Conflent i 12 graus a Cerdanya. Un descens de les temperatures encara més marcat pel que fa a les mínimes. Demà a la matinada, 2 a Formiguera, 3 a Sallagosa, 8 a Prats de Molló, 9 a Prada, 12 a Ceret, 13 graus de mínima. Demà a Perpinyà, amb un cel variable, amb alternància de núvols i de clarianes a la plana del Rosselló, alguns xàfecs a tota la part sud del país, Vallespí i Cerdanya. Aquests xàfecs que divendres seran més generalitzats, particularment sobre els relleus, abans d'un cap de setmana on dominarà el sol, tot i que en alguns moments caldrà també comptar amb el pas d'alguns núvols i sempre amb aquestes temperatures fresques o fins i tot fredes pel que fa a les mínimes, 0 graus anunciats, per exemple, diumenge al matí al Capcí.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Ràdio Arrels.
3: La circulació atlàntica s'alenteix i potser ja és massa tard per actuar. Bon dia. L'Atlàntic amaga un dels mecanismes climàtics més crucials del planeta, la circulació de retorn meridional de l'Atlàntic, coneguda per les seves sigles en anglès, AMOC. Aquest sistema de corrents oceàniques transporta aigua càlida des dels tròpics cap al nord i retorna l'aigua freda cap al sud, mantenint Europa en temperatures habitables i regulant els patrons globals de precipitació. Connectat a una xarxa encara més àmplia de corrents marines, l'AMOC també distribueix nutrients i carboni per tots els oceans del planeta. Ara, el canvi climàtic d'origen humà amenaça amb desestabilitzar-lo de manera irreversible. El desgel accelerat de Groenlàndia i l'increment de les precipitacions introdueixen grans quantitats d'aigua dolça a l'Atlàntic Nord, reduint la salinitat i dificultant l'enfonsament de l'aigua superficial, que és el veritable motor de la circulació. Aquest procés té un efecte pervers. Com que l'AMOC s'alenteix, transporta menys aigua salada cap al nord, diluint encara més l'oceà i accelerant el seu propi declivi. Les dades del sistema de monitoratge ràpid, operatiu des de 2004, mostren que la força de l'AMOC ha disminuït, confirmant les projeccions dels models climàtics. Però el debat científic sobre si s'arribarà a un col·lapse total és intens. Estudis recents del 2025 indiquen que el punt de no retorn podria assolir-se al voltant dels més 2,5 graus d'escalfament global, un llindar que podria arribar en les properes dècades. Les conseqüències serien profundes. En un escenari d'emissions mitjanes, les temperatures extremes podrien arribar als menys 20 sota zero a Londres i fins a 48 sota zero a Oslo. El sistema monsònic s'alteraria greument i el nivell del mar pujaria de forma accelerada a les costes de l'Atlàntic. A més del col·lapse de l'AMOC, no seria un desastre aïllat, sinó el detonant d'una cascada d'efectes climàtics globals difícils d'aturar. i l'escalfament global continuaria de totes formes, tot i aquest refredament del nord d'Europa.
6: Radio Arrels, Arenes, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Jordi Pere Cerdà, l'escriptor de Sallagosa, l'any 84 va publicar el seu primer llibre de narrativa, Col·locació de personatges en un jardí tancat. Fins aleshores havia publicat poesia i teatre, sobretot. Aquest recull de contes aconseguiria l'any següent el Premi Crítica Serra d'Or de narració.
4: És la trajectòria d'un coneixement del català que s'ha fet a poc amb anys. Ara, el dia d'avui, ja la gent no se n'adonen perquè hem fet passos molt gegants, quasi bé, amb alguns anys. Però per mi és una experiència que ha començat el 40 i que fa que de primer només la poesia era possible, com era en general a tots els escriptors que eren al Rosselló, que fins a l'any 58

0: Els rossellonesos tenim una aproximació a la llengua que va barrejada amb una colla de fets lingüístics i dialectals que ens posen, no problemes, però que ens obliguen a fer reflexió cada vegada damunt de la frase. De totes maneres, jo la meva frase no és una frase que gira natural, és una frase repensada. És feta, ho pensi, feta per un poeta i amb una idea de la poesia que tinc jo, del nervi que ha de tenir una frase. No estem en el terreny de l'oralitat, estem en el terreny de l'escriptura.
1: Jordi Pere Cerdà, civilment, ja sabeu, Antoni Cairol, l'any 84 publicava Col·locació de personatges en un jardí tancat. Va morir el 2011 als 91 anys.
2: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
4: El 13 de maig del 2002 es publica el disc Alegria d'Antònia Font. Es tracta d'un grup mallorquí fundat l'any 1997 amb un univers particular i còsmic entre música festiva i lletres humorístiques arrelades, però també fantasioses, portat sobretot pel Joan Miquel Oliver. L'origen del nom del grup és en una companya d'universitat que els acompanyava quan es van formar com a conjunt i els va semblar interessant de posar un nom femení a un grup íntegrament masculí. A més del Joan Oliver, el guitarrista i compositor, hi ha els germans Pere i Pau de Bon, respectivament a la bateria i al cant, Jaume Manresa als teclats i Pere Estarrelles al baix. L'any 1997 van enregistrar una maqueta titulada simplement Antònia Font. El primer disc es va publicar l'any següent, el 1998. El 2001, amb A Rússia, van fer el salt als escenaris de Catalunya i acabarien com un dels principals grups dels Països Catalans dels anys 2000. El tercer àlbum, aquest Alegria, publicat el 2002, es va convertir amb el temps en un dels àlbums més aclamats d'Antònia Font. L'any 2013 van anunciar la seva retirada abans de tornar al 2021. Escoltem la cançó que dona títol a aquest disc, Alegria.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. El diumenge 17 de maig, veniu a gaudir de la Jornada dels Infants, organitzada per l'associació CADI. De les 10 a les 5 i mitja, davant de la sala polivalent de Castell, serà un dia ple de diversió per a petits i grans, maquillatge, jocs gegants, minicinema, carrousel a pedals, taller de pastisseria, ceràmica, concert berenar. També hi trobareu bar a amanides, tartes, pizzas i begudes. Entrada a preu lliure.
2: L'agenda dels auditors de Ràdio Arrels és un servei únic i gratuït. Enregistreu el vostre anunci telefonant al 04 68 35 47 48. Correu electrònic radio@radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

Tenia ganes de tornar a veure-la. La necessitava. Un rampell l'agafava, més fort que tot, de tornar a posar els ulls en aquest clotet que tenia, al corn de la comissura esquerra dels llavis, i que, tant aquest parlava, feia com si somrigués, com si només sabia parlar somrient. Un clotet que donava ganes de posar-hi el dit, la punta de la llengua, els llavis. Un foradet adorable que enamorava, que posava boig. Un detall de fisonomia que a ell li havia fet agafar l'autobús i venir a la vila tan sols per a veure-lo. L'havia coneguda a la festa de l'ós. Quan ell baixava de la muntanya, fent la fera, rajant regalims de suor per tot el cos, sota el pelut vestit de niló que imitava la pell de l'ós, carregada més l'esquena d'una despulla de bé, la seua cara, empastifada de greix i carbó, ja l'havia trobada al costat seu, amb el seu aparell de fer fotos apuntat cap a ell. Clac! Una foto. El temps de girar un botó i visar-lo, ara des d'una altra direcció. Clac! Una altra foto. Clac, clac, clac! Tot al llarg del camí l'havia fotografiat. I només a ell. I ell s'havia sentit ufanós i vergonyós alhora. S'havia posat a fer l'ós amb més fúria, a espantar els nens, a apropar-se de les minyones amb més moixaines que mai, a enviar rabiosament a rebotre els mil dimonis les cadenes que intentaven empresonar-lo. Com un borratxo completament torrat. Tot aquell enrenou, aquella bogeria d'un joc sense raó i sense fre, i l'interès que despertava en aquella minyona forastera i bonica, una periodista potser, actuaven en ell com un alcohol. Se sentia mascle, fort, més fort que tots els altres.

0: Una dona t'escriu, de Renata Laura Portet, a les edicions El Trabucaire.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: Rádio Areals.
1: Literatura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Jorge Soler, publiqueu ara un nou llibre, una nova biografia, heu fet diversos llibres, la biografia d'en Jules Pams, però ara sortiu Emmanuel Brousse, és la seva primera biografia. Emmanuel Brousse el coneixem molt per la seva acció, per el tren groc. En aquest llibre, de què ens expliqueu?
3: Expliqui moltes coses perquè bueno, tothom el coneix pel tren groc, però bueno, és una petita cosa que ha fet, n'ha fet molt més altres, i per exemple, pel trens ha fet el Transpirenien, que ha fet molt de bé, perquè, i a més el volia fer amb ferro francès fins a Barcelona.
2: El Transpirenien és el tren que va de Tolosa fins a Ripoll i amb un projecte fins a Barcelona.
3: Això mateix. I també ha fet, era en contra de la destrucció dels remparts de Perpinyà. Tothom a la seva època volia que siguessin abatuts i ell no ho volia. És l'únic que feia. D'emprès ha estat ministre de les Finances durant un any. Per exemple, també va salvar una part del claustre de Sant Miquel de Cuixà, i després, com va ser ministre, va prohibir la venda de les pintures i dels claustres a França.
2: Ha estat un gran polític per la Cerdanya, especialment.
3: Sí, ha sigut un gran polític per la Cerdanya, però per tot el Rosselló i sobretot per els vinyaders, perquè ha treballat molt per ells. I, bueno, la Cerdanya li deu molt, però també a Perpinyà i tota la gent que treballava en la vinya, perquè ha fet molt pel vi, amb el seu company Pams.
2: També és una persona que tenia molta amistat de l'altra banda de la ratlla.
3: Sí, de l'altra banda de la ratlla, bueno, podem dir que era l'únic polític catalanista que hi havia, i era molt amic amb el president de la Generalitat, Puig i Cadafalch, que tothom coneix com a arquitecte, però menys que com a president de la Mancomunitat. La Mancomunitat, als anys 14 i fins al 1930, era una mica com la Generalitat ara. L'únic que parlava amb ells era Emmanuel Brousse.
2: També s'havia implicat pels catalans que han fet la guerra de 14.
3: Sí, els voluntaris catalans. Això és una cosa que poca gent sap, però molt de catalans del Principat van vindre aquí a la guerra del 14-18, ser l'exèrcit francès, eren a la Legió Étrangère, i és ell que feia el lligam entre els catalans i els ministres, o els consellers de la Mancomunitat, l'arcabisbe de Tarragona, i que els feia venir aquí a França a visitar. Van visitar Verdun, Reims i tot això, i és ell l'únic que feia el lligam entre els catalans i la França i el govern francès.
2: Heu titulat un gran republicà català. Fins i tot podem dir que era catalanista?
3: Sí, era catalanista, però a la moda rossellonesa. És a dir, que era catalanista perquè se volia parlar el català. Pensava que els catalans a França eren diferents dels altres, però era republicà, i ell, la República Francesa, passava abans. Doncs, i això els catalans de la teva no ho entenien, perquè ell era i català i francès, i els catalans de l'altre van li deien: ets o català o francès, i ell deia: soc i català i francès. I això no anava amb els catalans de l'altre van, encara que els va molt ajudar.
2: També tenia una obsessió, segons el que heu explicat, és a Llívia.
3: Ah, sí, Llívia. Sí, Llívia. Volia que Llívia torni a França i que no segueixi a Espanya, i cada vegada que podia fer alguna cosa, i cada vegada que hi havia discussions, tractats entre França i Espanya, sobretot per la part de Marroc, perquè s'estaven partint França i Espanya al Marroc, deia i cal ajudar, i cal afegir Líbia, i Líbia té de ser francès. I això no va mai reixir, no ha reixit, però cada vegada volia que Líbia torna a ser francès. Perquè diu que no tenia que haver un poble espanyol a dins de França.
2: Era, segons el que heu explicat ara aquesta conferència que s'ha fet al Museu de Cerdanya, que el Mateu a Santa Llucaia, heu parlat d'un Emmanuel Brousse visionari sobre tres temes.
3: Sí, sí, era molt visionari. Bueno, va dir que la llengua catalana seria perduda dans les Pyrénées orientales d'aquí 30 anys.
2: Era en el
3: 1921. I 1950 ha tenint raó, perquè des d'aquesta època ja quan se va perdre. Per exemple, també va parlar de Colliure, que era un poble on hi havia les anxoves i fàbriques d'anxoves i ho celebra l'anxova, i tot era allà, i ha dit aviat, dins de 30 anys, n'hi haurà més que pintres i no hi haurà més no quedarà ni una anxova a Colliure, i tenia raó. I després era visionari també, diguéssim, per les vies, i volien que les vies franceses vagin fins a Barcelona i Cartagena, i també pensava que totes les campanyes, bueno, els vilatges perdrien gent, que la gent irien a les viles com a Perpinyà o més petites, però que la ruralitat se perdria.
2: Doncs si en voleu saber més, evidentment s'ha d'adquirir el llibre Emmanuel Brousse, un gran republicà català, Georges Soler, a les edicions Cap Béar.
3: Moltes gràcies.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: Tal com era previst, les temperatures baixen. Màximes per sota de les normals, ja aquesta tarda, 21 al Rosselló, 20 al Vallespí, 18 al Conflent i 12 graus a Cerdanya. Un descens de les temperatures encara més marcat pel que fa a les mínimes. Demà a la matinada, 2 a Formiguera, 3 a Sallagosa, 8 a Prats de Molló, 9 a Prada, 12 a Ceret, 13 graus de mínima. Demà a Perpinyà, amb un cel variable, amb alternància de núvols i de clarianes a la plana del Rosselló, alguns xàfecs a tota la part sud del país, Vallespí i Cerdanya. Aquests xàfecs que divendres seran més generalitzats, particularment sobre els relleus, abans d'un cap de setmana on dominarà el sol, tot i que en alguns moments caldrà també comptar amb el pas d'alguns núvols i sempre amb aquestes temperatures fresques o fins i tot fredes pel que fa a les mínimes, 0 graus anunciats, per exemple, diumenge al matí al Capcí.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Queixàs, 95.
3: Pel car

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Tal com era previst, les temperatures baixen. Màximes per sota de les normals, ja aquesta tarda, 21 al Rosselló, 20 al Vallespí, 18 al Conflent i 12 graus a Cerdanya. Un descens de les temperatures encara més marcat pel que fa a les mínimes. Demà a la matinada, 2 a Formiguera, 3 a Sallagosa, 8 a Prats de Molló, 9 a Prada, 12 a Ceret, 13 graus de mínima. Demà a Perpinyà, amb un cel variable, amb alternància de núvols i de clarianes a la plana del Rosselló. Alguns xàfecs a tota la part sud del país, Vallespí i Cerdanya. Aquests xàfecs que divendres seran més generalitzats, particularment sobre els relleus, abans d'un cap de setmana on dominarà el sol, tot i que en alguns moments caldrà també comptar amb el pas d'alguns núvols i sempre amb aquestes temperatures fresques o fins i tot fredes pel que fa a les mínimes, 0 graus anunciats, per exemple, diumenge al matí al Capcir.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de clàssica.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Una hora 100% en català.
2: Radio Arrels,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Tal com era previst, les temperatures baixen. Màximes per sota de les normals, ja aquesta tarda, 21 al Rosselló, 20 al Vallespí, 18 al Conflent i 12 graus a Cerdanya. Un descens de les temperatures encara més marcat pel que fa a les mínimes. Demà a la matinada, 2 a Formiguera, 3 a Sallagosa, 8 a Prats de Molló, 9 a Prada, 12 a Ceret, 13 graus de mínima. Demà a Perpinyà, amb un cel variable, amb alternància de núvols i de clarianes a la plana del Rosselló, alguns xàfecs a tota la part sud del país, Vallespí i Cerdanya. Aquests xàfecs que divendres seran més generalitzats, particularment sobre els relleus, abans d'un cap de setmana on dominarà el sol, tot i que en alguns moments caldrà també comptar amb el pas d'alguns núvols i sempre amb aquestes temperatures fresques o fins i tot fredes pel que fa a les mínimes, 0 graus anunciats, per exemple, diumenge al matí al Capcí.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Tal com era previst, les temperatures baixen. Màximes per sota de les normals, ja aquesta tarda, 21 al Rosselló, 20 al Vallespí, 18 al Conflent i 12 graus a Cerdanya. Un descens de les temperatures encara més marcat pel que fa a les mínimes. Demà a la matinada, 2 a Formiguera, 3 a Sallagosa, 8 a Prats de Molló, 9 a Prada, 12 a Ceret, 13 graus de mínima. Demà a Perpinyà, amb un cel variable, amb alternància de núvols i de clarianes a la plana del Rosselló. Alguns xàfecs a tota la part sud del país, Vallespí i Cerdanya. Aquests xàfecs que divendres seran més generalitzats, particularment sobre els relleus, abans d'un cap de setmana on dominarà el sol, tot i que en alguns moments caldrà també comptar amb el pas d'alguns núvols i sempre amb aquestes temperatures fresques o fins i tot fredes pel que fa a les mínimes, 0 graus anunciats, per exemple, diumenge al matí al Capcí.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Literatura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
5: Jorge Soler, publiqueu ara un nou llibre, una nova biografia, heu fet diversos llibres, la biografia d'en Jules Pams, però ara sortiu Emmanuel Brousse, és la seva primera biografia. Emmanuel Brousse el coneixem molt per la seva acció, per el tren groc. En aquest llibre, de què ens expliqueu?
6: Expliqui moltes coses perquè bueno, tothom el coneix pel tren groc, però bueno, és una petita cosa que ha fet, n'ha fet molt més altres, i per exemple, pels trens ha fet el Transpirenien, que ha fet molt de bé, perquè, i a més el volia fer amb ferro francès fins a Barcelona.
5: El Transpirenien és el tren que va de Tolosa fins a Ripoll i amb un projecte fins a Barcelona.
6: Això mateix. I també ha fet, era en contra de la destrucció dels remparts de Perpinyà. Tothom a la seva època volia que siguessin abatuts, i ell no ho volia. És l'únic que feia. D'emprès ha estat ministre de les Finances durant un any. Per exemple, també va salvar una part del claustre de Sant Miquel de Cuixà, i després, com va ser ministre, va prohibir la venda de les pintures i dels clostres a França.
5: Ha estat un gran polític per la Cerdanya, especialment.
6: Sí, ha sigut un gran polític per la Cerdanya, però per tot el Rosselló i sobretot per els vinyaders, perquè ha treballat molt per ells, i bueno, la Cerdanya li deu molt, però també a Perpinyà i tota la gent que treballava en la vinya, perquè ha fet molt pel vi amb el seu company Pams.
5: També és una persona que tenia molta amistat de l'altra banda de la ratlla.
6: Sí, de l'altra banda de la ratlla, bueno, podem dir que era l'únic polític catalanista que hi havia, i era molt amic amb el president de la Generalitat, Puig i Cadafalch, que tothom coneix com a arquitecte, però menys que com a president de la Mancomunitat. La Mancomunitat als anys 14 i fins al 1930 era una mica com la Generalitat ara. L'únic que parlava amb ells era Emmanuel Bussa.
5: També s'havia implicat pels catalans que han fet la guerra de 14.
6: Sí, els voluntaris catalans. Això és una cosa que poca gent sap, però molt de catalans del Principat van vindre aquí a la guerra del 14-18, ser l'exèrcit francès, eren a la Legió Étrangère, i és ell que feia el lligam entre els catalans i els ministres, o els consellers de la Mancomunitat, l'arcabisbe de Tarragona, i que els feia venir aquí a França a visitar. Van visitar Verdun, Reims i tot això, i és ell l'únic que feia el lligam entre els catalans i la França i el govern francès.
5: Heu titulat un gran republicà català. Fins i tot podem dir que era catalanista?
6: Sí, era catalanista, però a la moda rossellonesa. És a dir, que era catalanista perquè se volia parlar català, pensava que els catalans a França eren diferents dels altres, però era republicà i ell, la República Francesa, passava abans. Doncs, i això els catalans de l'altra banda no ho entenien, perquè ell era i català i francès, i els catalans de l'altra banda li deien: ets o català o francès, i ell deia: soc i català i francès. I això no anava amb els catalans de l'altra banda, encara que els va molt ajudar.
5: També tenia una obsessió, segons el que heu explicat, és a Llívia.
6: Ah, sí, Llívia. Sí, Llívia. Volia que Llívia torni a França i que no segueixi a Espanya, i cada vegada que podia fer alguna cosa, i cada vegada que hi havia discussions, tractats entre França i Espanya, sobretot per la part de Marroc, perquè s'estaven partint França i Espanya al Marroc, deia: i cal ajudar, i cal afegir Llívia, i Llívia té de ser francès. I això no va mai reixir, no ha reixit, però cada vegada volia que Llívia torna a ser francès, perquè diu que no tenia que haver un poble espanyol a dins de França.
5: Era, segons el que heu explicat a aquesta conferència que s'ha fet al Museu de Cerdanya, que el Mateu a Santa Llucaia, heu parlat d'un Emmanuel Bussa visionari sobre tres temes.
6: Sí, sí, era molt visionari. Bueno, va dir que la llengua catalana seria perduda dans les Pyrénées Orientales d'aquí 30 anys.
5: Era en el
6: 1921. I 1950, tenint raó, perquè des d'aquesta època ja quan se va perdre. Per exemple, també va parlar de Colllibre, que era un poble on hi havia les anxoves i fàbriques d'anxoves, i ho celebra l'anxova, i tot era allà. I ha dit: aviat, dins de 30 anys, n'hi haurà més que pintres, i no hi haurà més no quedarà ni una anxova a Colllibre, i tenia raó. I després era visionari també, diguéssim, per les vies, i volien que les vies franceses vagin fins a Barcelona i Cartagena, i també pensava que totes les campanyes, bueno, els vilatges perdrien gent, que la gent anirien a les viles com a Perpinyà o més petites, però que la ruralitat se perdria.
5: Doncs, si en voleu saber més, evidentment s'ha d'adquirir el llibre Emmanuel Bussa, un gran republicà català, Jorge Soler, és a les edicions Capbear.
6: Moltes gràcies.
0: Radio Arrels, a Forques, 95.
4: Escolteu Radio Arrels.

0: El gall matiner, un conte llegit per Míriam al marxa a París i realitzat per Martí i Pablo, els nostres estagiaris.
1: El gall matiner. Mit aquí que una vegada hi havia un gall petit i eixorit que li agradava matinar. Us he de dir quelcom. Això passava fa molt i molt de temps, quan encara no havien inventat els despertadors ni els mòbils, i que eren els galls que ajudaven la gent a despertar-se amb el seu crit. Més ben dit, amb el seu cant. Sabeu aquest? Quiriquiqui! Doncs el nostre gall era encarregat de despertar la gent del seu mas, i ho feia ben d'hora, perquè li agradava matina. I a més, se sentia tot content de fer això. Deia que era la seva responsabilitat. La gent del mas també era content.

cansat i volia dormir. Heu de pensar que en aquell temps no s'estilava comprar el menjar pels gats al supermercat, ja que els supermercats tampoc s'havien inventat. Per tant, els gats s'havien d'espavilar per a trobar el seu menjar. El gat del mas, com que era un gatàs, tenia menester de menjar un munt i és per això que se passava la nit caçant ratolins. Perquè ja se sap que la nit és el bon moment per caçar ratolins. Aquell matí, quan el gat va sentir el quiriquiqui estrident del gall, se va aixecar enfurismat i va dir al gall: si tornes a fer el teu crit, te prometi que te menjaré de viu en viu. No ets gaire gras, però és igual. En tinc una fart que me despertis tan d'hora cada matí. No ho entens, li va respondre el gall. Despertar la gent és la meua feina, la meua responsabilitat. Què passaria si deixés de fer-ho? T'imagines les conseqüències? La gent arribaria al camp tard, massa tard. El bestiar no tindria el seu menjar a l'hora de sempre. Seria una catàstrofe. Doncs m'és igual, i tampoc passa res si la gent se desperta un bri més tard. El gall no va dir res, però tot i que fos petit, era valent, i l'endemà, ben d'hora, va tornar a cantar com de costum. El gat se va aixecar i d'un salt va arribar al galliner i li va cridar: ja t'ho havia advertit, pots dir adiu al galliner, perquè ara te menjaré. Les gallines i els pollets se van espantar i van començar a fer soroll, de se lamentar. Hi havia tant d'enrenou que algú del mas va venir corrents perquè se pensava que una guilla havia entrat al galliner. Què és tot aquest enrenou? Va demanar la masovera. El gall i el gat van voler parlar tots dos al mateix temps i ningú no comprenia res. Fins que va arribar el ca, que se deia Pelut i era un savi. Com que era molt savi, tothom li feia cas. Això fa que, quan va demanar el silenci, tothom va callar. Seguidament, va donar la paraula al gall, que encara tremolava de l'espant que havia tingut. Ell va explicar el que havia passat i després el ca va donar la paraula al gat perquè ell expliqués el seu punt de vista. Veieu si n'era de savi el Pelut? Després, se van poder expressar els altres animals, ja que tots havien vingut a veure què passava. La masovera, com que sabia que tothom respectava el ca, el va deixar fer. I finalment, ell va dir: consideri que el paper del gall és molt important per a tota la gent i tots els animals del mas. Fins i tot la gent del voltant, i doncs ha de seguir cantant de bon matí. També entenc el gat i vull dir que el seu paper també és important, ja que, si no, els ratolins se cruspirien tot el blat i seria un desastre. Doncs, proposi la cosa següent. El gall continuarà de deixar anar el seu quiriquiqui a l'hora de sempre, però hem de trobar la manera de tapar les orelles del gat perquè pugui seguir dormint. Tothom va trobar que era una molt bona idea, però això demanava reflexió. Com se podien tapar les orelles d'un gat? Tot d'una, la masovera va exclamar: ja ho tinc! Li faré uns taps de cera i quan tornarà de cacera, doncs se'ls posarà i no sentirà el gall.

tothom va aplaudir. I l'endemà, ja el gat tenia els seus taps. I el gall va poder cantar a cor que vols. I sabeu què? Me sembla que fins i tot el gall i el gat se van fer amics. I si això no és mentida, deu ser veritat. En tot cas, el meu conte s'ha acabat. Catacric, catacrac.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels jocs dels infants.
3: A Ràdio Arrels.
4: Hola, em dic Inés i som sobre Ràdio Arrels. Vos presentaré quatre persones espectaculars.
5: Hola, em dic Romana i tinc 10 anys. Hola, Inés.
4: Hola, Romana.
6: Hola, jo em dic Julia, tinc 10 anys.
7: Hola, em dic Nathan i tinc 10 anys.
8: Hola, em dic Alissa.
9: Parlarem avui
4: del futur.
10: I parlarem de les cases del futur i les escoles del futur.
11: I les escoles nous apprendran més ciències.
12: Dins les escoles hi haurà laboratoris i seran més protegides.
13: I jo pensi que a la plaça de tenir pissarra hi haurà tauletes digitals. Més de classes de pràctiques i de jocs.
14: Sobretot hi haurà tauletes o ulleres de realitat virtual.
15: Les escoles seran dins el cel i anirem amb turbojet.
4: De què parlarem ara?
16: De les cases del futur.
17: Els mobles podran pujar i baixar.
4: Que la casa podrà pujar i baixar?
18: Però no, els mobles.
19: Tocades del bolet.
20: Dins les cases hi haurà més tecnologia.
4: Algunes cases seran més ecològiques, serà millor per al planeta.
21: Viure en una casa ecològica ajuda la natura.
22: I per què serà més ecològiques?
23: Perquè tindran plaques solars i aparells que estalviaran energia.
24: A més, gastaran menys aigua.
25: I faran menys residus.
2: Ràdio Bressola.
3: A Ràdio Arrels.
1: Ràdio
0: Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem la cantant Anna Amigó, que ens presenta el seu primer disc, que es diu Sang de Dona. Anna, si m'haguessis de dir quin és el moment que t'agrada més del procés de treure un disc, quin seria el moment de compondre la cançó, de produir-la, de publicar el disc, els concerts?
4: Ostres, ara em mates, perquè cada part té coses molt bones i no et sabria dir quina és la part que m'agrada més, perquè quan totes les cançons estan fetes, jo, clar, he tingut molt la sort de poder-les tocar abans en públic. Jo només vaig anar a cegues amb dues peces que ningú havia sentit mai. Llavors, potser, no ho sé, no t'ho sabria dir quin és el moment més bonic. Potser a l'hora de treballar amb altres persones, per exemple, he tingut l'ocasió de treballar amb noies fantàstiques, la Berta Artigal, l'il·lustradora, l'Anna Maria Endebert, l'Irene Benavent, i amb elles, o sigui, a l'explicar el procés o explicar els dubtes que tens, no, mira, vull fer això, vull fer allò, i els comentaris constructius d'aquestes persones em van ajudar molt, perquè jo primer no veia clar que el pogués presentar, per exemple, el dia 8 de març, que era el Dia de la Dona, no? I totes elles portaven una energia molt bona i deien, sí, perquè jo ja m'organitzaré per tenir-ho. Jo ja ofereix, o sigui, la gent que m'ha anat acompanyant, jo crec que és el més bonic, perquè són les que ho ha fet possible, també, o sigui, llavors, sí, jo em quedaria potser amb això, mira què et dic.
3: I és una cosa que t'ha donat seguretat de tenir ja el retorn del públic abans de treure el disc?
4: Sí. De fet, havia gravat anteriorment un disc amb un duet, la companya Eva Genió, amb Formiga i Cigal, que de fet a Perpinyà ja havíem tocat el Casal fa molts anys. I amb l'Eva ens va passar que vam gravar un disc amb cançons que mai havíem tocat en públic. Llavors vol dir que les cançons no han tingut un rodatge, no han madurat prou, potser a vegades, no has pogut testejar si amb el públic, les reaccions, i clar, això era una decisió que amb aquesta experiència jo vaig dir, jo no faré un disc sense abans haver-lo tocat. O sigui, jo primer he tocat i després l'he anat a plasmar. O sigui que et dic que hi ha dues cançons que mai no havia fet en públic, i que fins l'últim moment vaig estar dubtant, però el 80% està bé fet i dona moltíssima seguretat, moltíssima.
3: I et fa respecte a tu pujar a l'escenari?
4: No. Ai, no ho sé. Respecte en quin sentit? Perquè estic davant d'un número de persones? O...
3: Sí, si sents por una mica.
4: No, por no, al revés. En tinc moltes ganes perquè m'agrada cantar i m'agrada explicar aquestes històries i m'agrada que veure les cares de la gent quan les estic fent i que vingui gent a escoltar-ho, perquè avui dia és molt difícil que persones vulguin invertir part del seu temps privat en venir a escoltar música o en anar a fer cultura i encara més amb el tipus de música que faig jo, no? Llavors, és al revés, és com quan fas una cosa i t'agrada el que has fet i els vols explicar als teus amics, mireu que tinc, no? Jo al revés, jo m'ho passo molt bé, vaja, ho gaudeixo molt.
3: Ara presentarem la cançó que es diu La filla del marxant. Ens expliques una mica aquesta cançó popular?
4: Sí, aquesta també té tela. De fet, aquesta és una de les que mai no havia tocat en públic i primer abans ho vaig deixar escoltar en aquestes companyes que et comentava el disc i bueno, n'hi va haver una que encara plora ara quan la sent, perquè era molt forta. La història en si parla d'una noia que es queda embarassada. No sabem si estava enamorada de la seva parella o no, això no se sap. Llavors, bueno, aquí el quid de la qüestió està en què la família no li doni suport i llavors ella busca pels seus mitjans la manera de desfer-se d'aquell embaràs fallit, com aquell que diu, no? I bé, hi ha una persona que l'ajuda a desfer-se, en un noi, que també no sabem si realment l'ajuda o se n'aprofita, etcètera, etcètera. I al final ella doncs, li demana a ell que es desfaci d'aquell nen que ha nascut o, bueno, no ho explica tan explícitament així. I ell se'n desentén, evidentment. Llavors, amb ella l'acaben penjant perquè els guàrdies del rei ho han vist i la pengen. I acaba ella queixant-se, no?, de dir, mare, si m'haguéssiu ajudat en el seu moment, tot això ara avui no estaria jo aquí a punt de morir, no? I és molt dura. Normalment aquestes peces també no es canten totes aquestes estrofes. No coneixem o només es canten dues o tres estrofes, no?
3: Clar,
4: Llavors,
3: salten
4: arribar
3: les
4: fins al
3: estrofes
4: final...
3: violentes del final.
4: Clar, per això molta gent canta La filla del marxant, que la primera part d'aquesta cançó que sentireu és tal qual és la melodia tradicional, però ja veureu que a mesura que avança la peça jo ja me'n vaig cap a les coses més tètriques. Però clar, són parts de la cançó que normalment no se senten i a mi això també és el que m'agrada. I en aquesta precisament vaig tenir complicacions perquè, clar, explicava tantes coses i hi havia tants quadres que s'havien de dir que dius, què trec, què poso? Com ho interpreto amb la música, no? Hi ha un treball al darrere que potser no es veu a vegades quan fas una cançó, però jo et fenya. Però, i el resultat per mi és esplèndid d'aquesta peça.
3: I que, de fet, el fet de no forçosament parlar a la família d'avortos és una cosa que encara es fa avui en dia. Vull dir, no tant han canviat els temps, tot i que la violència final, ben segur, en països
4: Sí.
3: occidentals no té lloc ara mateix.
4: Sí, exacte. Bueno, això és l'avort, el tema de l'avort. I també el tema aquest que et comentava del suport a la família. I després, aquesta cançó, jo quan la busco, bueno, per documentes i vas mirant, sempre la presenten com l'infanticida. O sigui, la culpa és de la dona que es vol desfer de la criatura no desitjada, però ningú
3: Uf.
4: parla de la situació, en quina situació estava quan va passar això, no? I per què acaba pagant ella? Clar, aquí hi hauria molt de debat ara mateix, però bueno, jo sempre animo la gent de que no es quedin amb la lletra literal i que vagin més enllà, no? Que busquin aquests significats, què ens aporten aquestes cançons, quines reflexions ens volen fer veure, no? I bé, és això, sí.
3: I ets tu qui cantes les dues veus en aquesta cançó?
4: Sí, en totes les cançons del disc només hi ha la meva veu i l'arpa. Llavors, hi ha moments que les veus, o hi ha segones veus, o estan triplicades la mateixa veu, la melodia, cantada tres vegades, no hi ha cap efecte. Llavors, això també és en moments clau on la dona, la protagonista, parla. Perquè, com et deia abans, no són històries només d'una persona, ens apel·la a moltes dones. Llavors, era com una manera de dir, estan parlant totes elles, totes les que els hi passa o les que els hi ha passat. Sí que hi ha moments que, per exemple, la Caterina de Liós tota l'estona tres veus, no? Amb tres anes, diguéssim. Bueno, hi ha diferents moments que s'ha escollit una altra cosa, però en general, quan s'escolta el disc, es veu molt clarament que quan parla la protagonista és més d'una. Sí, sempre sóc jo, de fet.
3: Doncs escoltem La filla del marxant de l'Anna Amigó.

0: filla del marxant, de l'Anna Amigó. Això era el disc de la setmana. Podreu retrobar l'entrevista completa a la nostra web radioarrels.cat i escoltar-nos demà a la mateixa hora.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Era més bonic el meu país.
4: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Joan Lluís Lluís i Joan Daniel Besanov són els dos escriptors del nord més llegits i premiats a la resta dels països catalans. Com va ser la seva entrada a la literatura catalana? Ho explicaven a Ràdio Arrels.
5: Perquè en Joan Lluís i jo teníem notes dolentes indictades al Liceu.
6: No,
7: notes d'ortografia?
6: Ell tenia notes excel·lents, en Joan Daniel, i jo tenia notes bones. En francès, suposo, eh?
5: Sí, segurament sí.
6: Ell era el primer de la classe de molt lluny. Jo era el primer de la classe també, però pas de lluny. És veritat que era el primer de la classe en francès durant sovint. Però vaig decidir de passar al català a 24 anys. Jo, per la fi, provava d'escriure en francès, no sé què, suposo que no volia gran cosa, i un dia em vaig tenir prou de no arribar a tenir això del català com una cosa al costat que m'atreia, que em feia por i que no sabia si arribava. No havia fet mai ben bé català a l'escola, només una miqueta així, una hora per setmana, de tant en tant. I un dia vaig decidir que els francesos no em necessitaven per res, que els catalans probablement tampoc, però que jo sí, necessitava els catalans.
7: I en Daniel, com és la teva decisió de fer un català?
5: Ho explica el narrador de La revolta dels Geperuts. He decidit escriure en català per raons de bon primer sentimentals, evidentment, i estètic, és a dir, que jo coneixí 10 cops més bé el francès que el català. El francès és la meva llengua, és descobert el món en francès, és ben bé la meva llengua. El català és la meva segona llengua. Després d'una llengua estrangera, és evident, per exemple, l'espanyol o l'anglès són llengues estrangeres. El català no és pas la meva llengua, la meva llengua és el francès. Bon. Ara he decidit d'escriure en català perquè justament coneixia el francès massa bé i escrivia un francès massa alambinat, massa del 19, justament. I com que el català tenia molts defectes, així una prosa massa empolada, massa literària en el dolent sentit de la paraula, i com que el català mai no el dominaré tan bé com el francès, cal escriure necessàriament una llengua més senzilla, més simple, sense fer és el meu estil d'escriure frases senzilles, subjecte, verb, complement, com que tinc un català molt pobre en comparació amb el francès. Tinc molts defectes que desapareixen així.
4: Els escriptors Joan Daniel Besanov i Joan Lluís Lluís explicant com es van decidir a escriure en català.
1: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 96.

fem cara de saber i d'evitem paraules. I si per mala sort t'aborra un xerraire que t'explica com fa una sopa de peix,

Tot això per vos dir, és hora d'anar a casa. Abans de col·locar l'ull o d'adobar la brasa, pensem en el que hem dit, de prendre un nou fullatge, una fullatge.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: L'associació Aire Nou de Baó prepara la Festa de l'Identitat. És un dels moments àlgids de l'associació durant tota la temporada. I un dia de festivitat, doncs, el Riberal, tenim amb nosaltres el president d'Aire Nou de Baó, el Bernat Casals. Bon dia.
4: Bon dia a tothom.
3: N'hem parlat ja a Ràdio Arrels de diferents activitats que hi ha durant l'Identitat. Una identitat que comença el dimecres al vespre, en aquest cas amb una proposta relacionada amb la poesia, no?
4: Sí. Dimecres, doncs, a Pesià de la Ribera, a la capelleta Sant Sadurní, si se'n diu així. Doncs, poesia de mon Pere Figueres, que cantarà alguns poetes d'aquí, cantarà Giner, cantarà amb la Coral Solstici, i la Coral Solstici també cantaran algunes cosetes poètiques, la Coral Solstici, que fa part d'Identitat des del principi.
3: Dijous és festiu i a la tarda hi ha una primera diada de castells, en aquest cas amb colles de Catalunya Nord.
4: Sí, els Pallagos del Conflent i doncs, els Castells del Liberal ens trobem a Pesià. Alors, enguany, hem reculat d'un parell d'hores de l'actuació perquè els últims anys patíem de calor i doncs ho farem a partir de 5 hores de tarda, potser sota els arbres, si poden tallar el carrer. I, bé, Pallagos i nosaltres. I després hi haurà una animació de Jaume Bari, que fa ballar la mainada, que anima molt bé la mainada i també els pares que el reconeixen i alguns adults que també sempre tenen un esperit mainader i tot se passa bé. Vet aquí, per al dijous, a Pesià de la Ribera.
3: Anima una mica a tothom, el Jaume Barri. Ara ja passem a divendres. Estem fent el repàs d'aquesta agenda de l'Identitat que organitza Aire Nou de Baó. Divendres ja es passa de Pesillà cap a Baó, no?
4: Sí, el divendres arribem al poble de Baó, a la sala de la Bilbao, la gran sala de la Bilbao, amb el teatre d'improvisació. L'any passat van venir aquesta gent de Puigcerdà, com se'n diuen el grup inestable de Puigcerdà, que fan una nova obra d'improvisació, doncs, es diu Improbable. Vull dir que l'any passat la gent que van venir s'ho van passar molt bé i pensem i som segurs que enguany també, si venen, s'ho passaran molt bé amb aquesta gent, que fan improvisació i que fan participar tothom.
3: I el cap de setmana, doncs, el dissabte és el torn dels correfocs, també infantils. Una mica, què trobarà la gent dissabte, Bau?
4: La gent dissabte es trobarà a partir de 6 hores i mig, 18 hores 30. Hi haurà a la plaça de l'Ajuntament una plantada de bèsties de foc. Després descansaran aquestes bèsties perquè començarà doncs, el correfoc amb la mainada a 8 hores i mitja, els banyetes i alguns diables petits del Conflent, també dels nyeros, per deixar plaça després el correfoc amb els diables, amb els grans, direm, entre cometes, amb els grans, i les bèsties que se passejaran per l'avinguda del Canigú de Baó. I això s'acabarà doncs, amb un concert a càrrec d'en Pasqual i dels Desnatats, que animen també, fan ballar la gent i que fan soroll.
3: El concert aquest dissabte a la nit, però tampoc cal anar a dormir molt tard perquè diumenge al migdia hi ha Castells.
4: Sí, no, al migdia hi ha Castells, però abans hi ha també el Passavir amb els gegants. Enguany tindrem els gegants de la Bisbal d'Empordà, que també fan part d'Identitat i són des del principi, i els gegants del Jerez. Hi haurà els músics, les colles, tothom doncs, farà passa vila per Baó i per ser a 11 hores a la plaça de l'Església per fer l'actuació castellera d'Identitat, la grossa també entre cometes, perquè, bo, amb els castellers de Terrassa i els castellers de Sant Vicenç dels Horts i, ben entès, Aire Nou de Baó, els castellers del Riberal.
3: aquesta diada serà amb tres colles, que és veritat que és el format estàndard, diguem, de diada castellera en general, però és veritat que aquí a Catalunya Nord no sempre es poden fer diades amb tres colles, són potser les diades marcades al calendari, les que tenen tres colles. Què canvia per fer castells el fet de ser tres?
4: Canvia que fa més gent, fa més gent a la pinya dels uns i dels altres, que bo, és, quan hi ha colles bones fan castells més alts, bo, és sempre més agradable per la gent i és també el repte dels castellers, vull dir que hi ha aquesta competició, entre cometes, de realitzar el que sabem fer i d'hi arribar amb l'ajuda dels uns i dels altres. I com més colles, més ajuda tenim. És aquest, també cal dir que hi ha més fresos, també.
3: Una mica de tot. Bé, en tot cas, aquest és una mica el programa de l'identitat. Ens volies dir una cosa
4: sí,
3: més?
4: Sí, sí, que evidentment tot és gratuït. Tot, evidentment els del carrer és gratuït, però el que se fa dins les sales és gratuït. I que volia afegir una cosa... Ah, sí, ara, que el concert tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament, el dissabte a la nit, a la plaça de l'Ajuntament, a l'arribada dels Diables. Voilà.
3: Molt bé, doncs amb aquest concert a l'aire lliure, Bernat Casals, president d'Iranou de Baó, moltes gràcies.
4: Gràcies a Radio Arrels i gràcies a la gent que vindrà.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Per enriquir la nostra parla, o per ser més clars i contundents o precisos quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, hipèrboles i comparacions. Són pas decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per exemple, per parlar d'una persona que fa remarques que fereixen, que critica llençant punxes, i bé, direm que aquesta persona pica com un rebeixí. En aquest cas, el rebeixí és una formiga roja d'aquestes que piquen. Per un home ric, direm, aquell té sous com un ca a puces. Viam si coneixeu aquestes. Premits com d'arengades. Pura com el cristall. Uf, put com una geneta. És prim com una anguila. Redda com la Juliana. Ruig com un cascall. O bé, ruig com una pebrina. Sec com una estella. Solit com un roure. Surt com una cabeca. O bé, surt com un perol. Aquell espia combativat, tibat com un general. Tranquil com un passarell. Trempat com un llucet. Aquesta poma és verda com un all. Espia aquell minyó, és viu com un resquí.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.
1: Rosselló,
0: Vallespir,
1: Conflent,
0: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
6: Tal com era previst, les temperatures baixen. Màximes per sota de les normals, ja aquesta tarda, 21 al Rosselló, 20 al Vallespir, 18 al Conflent i 12 graus a Cerdanya. Un descens de les temperatures encara més marcat pel que fa a les mínimes. Demà a la matinada, 2 a Formiguera, 3 a Sallagosa, 8 a Prats de Molló, 9 a Prada, 12 a Ceret, 13 graus de mínima. Demà a Perpinyà, amb un cel variable, amb alternància de núvols i de clarianes a la plana del Rosselló. Alguns xàfecs a tota la part sud del país, Vallespir i Cerdanya. Aquests xàfecs que divendres seran més generalitzats, particularment sobre els relleus, abans d'un cap de setmana on dominarà el sol, tot i que en alguns moments caldrà també comptar amb el pas d'alguns núvols i sempre amb aquestes temperatures fresques o fins i tot fredes pel que fa a les mínimes, 0 graus anunciats, per exemple, diumenge al matí al Capcir.
0: Ràdio Arrels.
7: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
6: Som dimecres 13 de maig i com cada dimecres en aquesta hora a Ràdio Arrels amb nosaltres Pere Becca. Pere, bon dia.
8: Bon dia.
6: I avui, Pere, ens vols parlar de llengua, ens vols parlar de la situació actual del català a Catalunya Nord.
8: I més que res, fent comparacions amb la situació d'altres idiomes qualificats de minoritaris a l'estat francès i potser més a Europa. Fa uns dies va sortir el diari digital VilaWeb i sembla que no hagi sortit a cap mèdia de Catalunya Nord, almenys que jo hagi vist, el fet que alumnes francesos d'un liceu de Baiona que havien fet tota l'escolaritat en basc, havien de passar el batxillerat i se'ls imposava fer-ho en l'idioma francès com idioma oficial de l'estat francès. I en el cas concret era les proves de matemàtiques, que tècnicament es poden perfectament fer en qualsevol idioma l'aspecte tècnic de les matemàtiques, però que ells volien que el comentari que es pugui fer sigui fet en basc. I això el Ministeri d'Educació francesa no ho accepta, i de moment encara no ho accepta, diguent que si no, no es valoraran els resultats del examen. Aquests estudiants són estudiants que han estudiat en basc normalment, amb escoles basques oficials registrades, com existeixen escoles en català, encara que potser no tant aquí que no pas al País Basc, però que existeixen de manera perfectament oficial. Però el que demanen aquests estudiants són que la lògica d'aquest ensenyament, a través de l'utilització del seu idioma propi, el basc, pugui anar fins als exàmens, perquè això correspongui a una realitat idiomàtica i una realitat social. Evidentment, l'estat francès, que no veu inconvenients que es practiqui el basc i que fins i tot la zona francesa dels departaments bascos sigui qualificat oficialment de País Basc. Llavors que aquí el terme País Català és un terme de voluntariat que no tots els ajuntaments no ho reconeixen ni no ho utilitzen i que més aviat en pobles petits, però ni tan sols no ho reconeixen, però com és el cas de Perpinyà, estan esborrant la història catalana de la ciutat de Perpinyà, fent desaparèixer el lema de Perpinyà la catalana i fins i tot no deixant cap sobrevivència del català com a eina lingüística a la zona de Perpinyà. I sí que, ja ho sabem tots, per exemple, el rugby el sap, o fins i tot els dragons qualificats a català, el rugby el sap es canta l'estaca, però globalment la gent, el públic que està allà, excepte alguns determinats agrupats en penyes, la majoria de la gent no pot tenir una conversa en català, no pot seguir que si canta les taques perquè les paraules van sortint a la pantalla, però que em sembla molt poca gent sap exactament el que vol dir. I les proves, a més d'això, és que l'altre himne de l'USAP, el Cantem, Cantem, d'Hugues Di Francesco, les paraules, la lletra és majoritàriament en francès, excepte el refrany que es fa en català. Doncs això té una significació de l'integració, de la idea d'integració de l'idioma a la vida quotidiana, respectivament de Catalunya i del País Basc i d'altres llocs. Aquesta situació de, no diria de menyspreu, però de menys consideració de l'idioma, es reflecta perfectament el món polític a Catalunya Nord. Pocs polítics defineixen i tenen una idea clara del que pot ser l'utilització del català a Catalunya Nord. Evidentment que cap de les quatre diputades de l'estat francès, totes membres del Rassemblement Nacional, no té ni un pensament per al tema català, ni fins i tot, segons sembla, algunes vegades per al tema europeu. Tampoc els senadors de des que va deixar el càrrec el Francesc Calvet, que ho tenia una mica més clar, com a originari de Cerdanya. Tampoc el Consell Regional, perquè els diputats del Consell Regional tenen una posició més aviat esquerra, però cap o poc d'ells han pres posició sobre de temes catalans i tampoc el Consell Departamental, excepte dos elegits que són membres d'entitats catalanistes, però el de més no té idea d'això. I bàsicament es veu que El que ha decidit el batlle de Perpinyà últimament, és a dir, d'afectar el tema català a la delegació de patrimoni, és la senyal de el que de manera majoritària s'està imposant en aquesta zona, en aquest país. És a dir, el català, una llengua una mica de pagès, una mica arrerada i segurament no una llengua de futur. I al revés, aquests alumnes basques que estaven comentant al començament, ells pensen que això pot ser l'idioma de futur, com alguns d'aquí que per la realitat surten per anar a estudiar a Barcelona a nivell molt alt d'ensenyament i que són els que més entenen finalment el tema europeu en vez de quedar-se en un nivell únicament francès. Però, evidentment, quan es parla dels polítics, es veu com les coses van funcionant i encara més amb els diputats actualment, també els senadors, però amb els diputats amb la impossibilitat de cúmul. És a dir, que aquests diputats, el seu arrelament local no té importància. El que té importància és la seva posició de cara al partit jacobí que està a París i que naturalment aquest partit jacobí en cap manera considerarà el català. És a dir, que la traducció política del que podria ser una voluntat popular tampoc existeix. No sé si això és una cosa que es pot considerar com definitiva i que no es pugui resoldre, però el segur és que van passant els dies i que no veiem que aquesta cosa es vagi inversant.
6: Bé, doncs veiem que la situació de llengües com el basc o el català a Catalunya Nord no millora i fins i tot podria estar agreujant-se, però Pere Beca, què passa a tota Europa, a la resta d'Europa?
8: Doncs això és una mica la diferència, jo no diria la sorpresa, però la conseqüència de polítiques diferents. Mireu com estan a nivell del Regne Unit, és a dir, el conjunt entre Anglaterra, Escòcia, País de Gales i la part nord d'Irlanda, anomenada Ulster. Cadascú ha tingut unes últimes eleccions generals i aquestes últimes eleccions han fet sortir una representació majoritària independentista, tant sigui a Escòcia com a Gales i que a Irlanda del Nord, a través de la presència política arrelada amb la realitat i amb perspectiva de futur de partits independentistes. I conjuntament, aquests tres moviments independentistes tindran, evidentment, un pes determinat a Londres. I això, encara que, per fer una comparació amb el català, l'any 2017, el referèndum que es va fer a Escòcia, que l'Anglaterra va tenir l'intel·ligència d'acordar, llavors que Espanya el va prohibir per el que fa de Catalunya, doncs aquest referèndum va ser un referèndum amb resultat negatiu. Pocs anys després, 7 o 8 anys després, estem amb una presència política significant de diputats d'aquestes tres entitats, Escòcia, Gales i Ulster, a favor del respecte. No hi ha tanta diferència idiomàtica. Hi ha un parlar escocès específic, però tots utilitzen l'anglès, evidentment. Però sí que la diferència és la diferència de considerar com s'ha de tractar la política en aquestes zones. És a dir, de considerar que el pes del govern centralista de Londres s'ha de contrabalançar amb la possibilitat de tenir uns governs locals que es cuidin localment dels interessos d'aquests països i fa

0: buscar una altra manera de governar un país que tingui en compte el seu passat de democràcia, de prosperitat, que va ser el cas de Catalunya, quan tant com Catalunya va ser independent, va ser democràtica i va ser prospera. Aquesta democràcia basada sobre el respecte de l'idioma propi i de la cultura pròpia, i que això es pugui convertir no en una manera de rehabilitar un passat que de totes maneres s'ha acabat, sinó de sortir d'això amb un projecte de futur. Per què hauríem, per l'eternitat, de fer part del regne d'Espanya pels uns, de la república unitària centralitzatissa francesa pels altres, amb l'autoritat moral dels Borbons per l'estat espanyol, que de fet no representen res, l'autoritat moral d'un parlament francès que està, per raons purament polítiques, totalment desarrelat de la realitat local. Em sembla que aquí hi ha una pista de reflexió que els polítics actuals de Catalunya Nord haurien de mirar, però no sé si realment tenen la capacitat política de mirar-ho, ja que per ells l'essencial quan hi ha eleccions, i especialment eleccions generals, és de tenir l'investidura, és a dir, el fet que per ells diguin aquest ens plau i per aquest heu de votar. I aquesta és la problemàtica bàsica de la societat nord-catalana en aquests moments. La problemàtica que arriba amb conseqüències que qualsevol decisió ha de tenir el vistiplau de París, potser menys a Barcelona, que té més autonomia per això de cara a Madrid, però per l'estat francès segur, un projecte gran, important, que tingui conseqüència, i ja ho veiem perfectament amb la definició de la línia del tren d'alta velocitat, és un projecte que ha de ser definit des del centre, des de París, i no definit a nivell local amb els interessos locals. Una visió centralista fa que es considera que s'ha de relacionar, per lo que és del TGV, Montpellier en Barcelona en menys temps que possible, sense prendre en consideració Perpinyà i sense prendre en consideració no sols la història de Perpinyà de cara als catalans, però també la possibilitat que Perpinyà ha pogut representar en determinats moments a ser una ciutat de prosperitat i de progrés econòmic. Però això em sembla que tant com els partits funcionaran com funcionen actualment a l'estat francès i d'alguna manera a l'estat espanyol, quedarà una impossibilitat intel·lectual d'arribar a valorar-ho correctament. I que, per acabar, em sembla que si nosaltres no ens ho agafem en sèrio, si nosaltres no mirem de ser presents a la vida política i de ser útilment presents, representats com defensors de l'interès local i no com representants d'un partit nacional, doncs potser això no hi arribarem. I aquesta és la feina dels polítics en aquest començament d'un segle nou. Gràcies per la seva atenció.
1: Gràcies, Pere. Fins a la setmana entrant, i recordem que podem sentir aquesta crònica teva i totes les teves cròniques també a radioarrels.cat. Pere Beca, bon dia. Fins la setmana entrant.
0: Gràcies, bon dia.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. Us informo que del diumenge 24 de maig fins al 31 de maig, l'oficina de turisme organitza Azimunt, una setmana esportiva totalment dedicada a les activitats de natura al cor del Conflent. Bicicleta, senderisme, trail, cadascú podrà avançar al seu ritme, però tots en la mateixa direcció. Al programa, diumenge 24 de maig, la ciclo de Jo, amb una excursió cicloesportiva, una excursió gravel, un recorregut BTT pels nens, una caminada lúdica, escape del bosc. Del dilluns 25 al divendres 29 de maig, una excursió guiada cada dia. Els dies 30 i 31 de maig, el trail del Conflent. Programa complet i inscripcions sobre www.turisme-canigó.com. No us perdeu aquesta setmana d'animació esportiva al Conflent.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 13 de maig del 2002 es publica el disc Alegria d'Antònia Font. Es tracta d'un grup mallorquí fundat l'any 1997 amb un univers particular i còsmic entre música festiva i lletres humorístiques arrelades, però també fantasioses, portat sobretot pel Joan Miquel Oliver. L'origen del nom del grup és en una companya d'universitat que els acompanyava quan es van formar com a conjunt i els va semblar interessant de posar un nom femení a un grup íntegrament masculí. A més del Joan Oliver, el guitarrista i compositor, hi ha els germans Pere i Pau de Bon, respectivament a la bateria i al cant, Jaume Mandrés als teclats i Pere Estarrelles al baix. L'any 1997 van enregistrar una maqueta titulada simplement Antònia Font. El primer disc que es va publicar l'any següent, el 1998. El 2001, amb A Rússia, van fer el salt als escenaris de Catalunya i acabarien com un dels principals grups dels Països Catalans dels anys 2000. El tercer àlbum, aquest Alegria, publicat el 2002, es va convertir amb el temps en un dels àlbums més aclamats d'Antònia Font. L'any 2013 van anunciar la seva retirada abans de tornar al 2021. Escoltem la cançó que dona títol a aquest disc, Alegria.

0: fins aquí a la grilla del grup Antònia Font.
1: Ràdio Arels, a Banyuls dels Aspres, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Som al conservatori de l'associació Terra dels Avis, aquí a Elna, i el Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: M'has penjat una espècie de sac del coll. M'expliques una mica què és això?
4: Sí, sí. T'he penjat un... Sí, una mena de sac, efectivament, al coll, que això servia per cuia fruita, sobretot per cuia abricots, quan ets al cim de l'escala, i que és complicat de posar el cistell, encara que tinguis un ganxo, sembla complicat, i a vegades muntes al cim de l'escala per cuia 4, 5 o 6 abricots i no val la pena muntar amb el cistell, que cal trobar una branca per agafar el ganxo i tot això. I llavors estan muntes amb això, que te penges al coll i ets totalment lliure, i llavors vas collint i te'ls vas posar com un cangur aquí.
3: Clar, perquè va penjant del coll a davant,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, sí, sí, per davant. I en tenim dos altres models que són totalment diferents, perquè la gent això s'ho fabricava a casa i cadascú, cada casa, els feia una mica diferentment, i a vegades com una falda grossa. Aquest és fet realment expressament per cuia. A vegades és com una falda grossa que roblegaven, lligaven i que feia la potxa al davant.
3: Sí, sí,
4: Mira aquí. Doncs això, evidentment, és per cuia fruita.
3: Tot i això, l'expressió, la frase feta que ens portes avui és anterior al moment de culla, és el més aviat pel temps, això passat Pasqua, que encara no toca, no?
4: Sí, perquè entre la primavera i el moment que comences a culla fruita, que serà a finals de juny, per exemple, o segona meitat de juny, i després a l'estiu, hi ha tot un llarg procés, i en aquest llarg procés, després de Pasques, ja saps que 50 dies després de Pasques, que hi ha?
3: Hi ha Pentecosta.
4: Hi ha Pentecosta. I Pentecosta, la natura és exuberant, i és ple de flors, de fulles, etc, etc, i la fruita encara és petita i verda, evidentment, i d'aquí el proverbi Pentecosta, l'enramejada, és a dir, coberta de rams, l'enramejada, coberta de flors, i morta de fam.
3: Que és,
4: encara,
3: que és tot...
4: encara no hi ha fruita.
3: Clar, és tot molt bonic, però sí. Que es mengi és... potser alguna cirera, però poca cosa més, no?
4: Sí, sí, sí, sí. Pentecosta, l'enramejada, coberta de flors i morta de fam.
3: Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
4: Gràcies, Miquel.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
6: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: jusqu'au sentiment.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
4: Cada setmana la Joana Serra de la Llibreria Catalana ens proposa un llibre diferent i avui parlem d'un moviment que va tenir molta força aquí a Catalunya Nord ara fa ja uns quants anys i que ara ha quedat tot recollit amb un llibre. Joana Serra, bon dia.
5: Bon dia.
4: I el moviment era per dir no a la molt alta tensió, no?
5: Exactament, no a la MAT, no al col·lectiu No a la THC, també molt conegut en francès aquí a Catalunya Nord, que va ser un moviment que ara es va acabar fa uns 15 anys, doncs té bastanta història, però que va tenir un impacte molt important en la societat, no només a Perpinyà, sinó evidentment per tota la zona on era prevista aquesta línia, doncs de Baó fins... Ai, de Baó. Això és perquè sóc de Baó i que m'ha sortit el poble. Això és un lapsus de Baixàs fins a Bescanó. I, de fet, per mi són de les manifestacions, jo com a ciutadana, que més grans i més bèsties he vist a Catalunya. Vull dir que realment és quelcom de molt popular. I què passa? Que aquesta entitat, el col·lectiu No a la THC, per estatuts van dir que quan aquest afer s'acabi l'associació doncs, es dissoldria. I han volgut, abans de dissoldre aquesta associació, deixar una traça i transmetre una mica aquesta lluita que va ser tan important pel territori. La qual cosa em sembla una cosa molt, molt interessant per explicar a les noves generacions què va passar, com van lluitar, de quina manera van aguantar, etc., i què van aconseguir, perquè també hi ha una mica de debat de saber si realment van guanyar o no, perquè la línia es va fer, sí que es va fer, però soterrada, amb la mesa, amb unes condicions de flux continu, elèctricament parlant, vull dir, no era, això ja, els detalls més elèctrics però són importants, perquè també va ser, és la primera línia més llarga a nivell europeu que s'ha fet en aquestes condicions, etc. Explica també tota la recuperació política que hi va haver al final de dir gràcies a nosaltres quan de fet ja feia 15 anys que hi havia gent que estava allà lluitant. Doncs en aquest llibre, no a la THC, no a la MAT, que és un llibre en bilingüe i la qual cosa han tingut molta voluntat de fer-ho en bilingüe, l'ha fet un jove periodista que es diu Lluís Dagues i ho han anat a demanar justament en algú que en aquell moment era molt jovenet per agafar una mica de perspectiva i fer-ho de manera més, diguem, neutra, i fer com una mena de diari, de crònica cronològica d'aquesta lluita i deixar, doncs, tancat, diguem, aquest episodi i aquesta... I destacar que gràcies a aquesta gent i a aquesta gent que va lluitar no tenim unes torres de molt alta tensió que travessen i que matxaquen tot el nostre paisatge i territori. Doncs em sembla una bona... un bon homenatge a tota aquesta gent, a tot aquest col·lectiu que va lluitar perquè no hi hagin aquestes torres d'alta tensió i és una novetat d'aquest Sant Jordi 2026.
4: Doncs aquest No a la THC que ha escrit el periodista Lluís Dagues i publicat per Trabucaire. Moltes gràcies, Joana.
5: A vosaltres.
3: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
6: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: plantes de Conflent. Albert Malló, Camproví. Aires de Conflent, cada setmana una planta, amb el nostre naturalista de Toès, Albert Mallol Camproví, bon dia.
1: Bon dia, Enric.
0: Quina planta tindrem avui per presentar als nostres oients?
1: Avui parlarem d'una planta enfiladissa que crec que és prou coneguda a Catalunya Nord. El Conflent, bastant, però crec que la gent que es passeja per la part baixa del Conflent un dia o altre l'ha vist. S'anomena, llatí, Smilax aspera, i els noms locals que tenim són arínyols, aritja, heura espinosa, sarsa parella. Si mirem quins noms hi ha pròxims en llengua occitana, arieja, arrapo, home, com sí, ens explica que s'enganxa, clarieja. N'hi ha més, eh? És una planta, com que és comuna de les zones mediterrànies, n'hi ha força. La família seria Smilacàcies. És una família concreta, pas massa coneguda. Potser és perquè té poques plantes. N'hi ha d'altres que en tenen més. Llavors, és una planta dioica, la qual cosa vol dir que hi ha individus masculins, individus femenins. I pot ser gran. És, com que és enfiladissa, sí, vol dir que utilitza la vegetació i fins i tot les pedres, el que té pels costats, per tirar amunt, per cercar la llum.
0: Llavors, sense colonitzar, comparteix, no?
1: De fet, cerca la llum, comparteix, però de vegades d'una manera molt agressiva, perquè fa grans masses i ja pot ser que els hostes, en aquest cas, que li fan de suport, els hi agradi pas massa. Llavors, pot arribar a fer més de 10 metres, fins i tot 20. Potser seria l'alçada. Ho veurem quan la descobrim en alguna part del nostre territori, que, per exemple, un dels llocs on es fa, que és a dins dels còrrecs, de les zones mediterrànies o de l'olivera, doncs hi ha un teixit vegetal impenetrable. I com que és una planta que té espines i, a més, a la base de les fulles té uns circells, és a dir, com uns filets que s'enganxen en el suport més proper que tingui per poder avançar. Llavors aquesta planta va avançant, es va aixecant, va traient branques, es va enfilant i crea tot un teixit immens de fulles i tiges. Llavors, per això deia abans, impenetrable. S'ajuda no només d'aquests circells, sinó de les espines que no només en té en les tiges, sinó que també en té les fulles. A la part de sota, en el nervi, i en el contorn del limbe.
0: És a dir, que s'enganxa tot arreu.
1: A tot arreu, sí. I les fulles de vegades són tacades de blanc, de vegades no. I poden ser grans, o que si és clar és que tenen forma de cor, o de vegades com una mica banyuda si són molt i molt estirades. Llavors és una planta realment característica. I les agulletes aquestes que té són corbades, així, en forma de falç, que això l'ajuda a mantenir-se en el suport que ha trobat. És una planta que viu en aquests indrets on hi ha certa humitat, però que també vol temperatura. Si anem a mirar en aquí en el Conflent on la trobem, doncs seria a la zona baixa, com a molt fins cap a 600 metres estaríem parlant de Fullà, Cerdinyà, cap a Mosset i probablement doncs, tots aquests vessants que diríem de l'est del Canigó. Pas més amunt. Després ja la planta ja no té les condicions, probablement de temperatura, i desapareix i n'hi ha d'altres. Llavors, una de les coses que val la pena explicar és que fa unes flors que són molt, molt, molt, molt, molt aromàtiques. I una de les característiques també que de vegades costa veure és que les flors masculines són d'un color blanc groguenc i, en canvi, les altres, les femelles, són verdoses. Aquestes flors verdoses, quan han estat pol·linitzades, no només per insectes, ho poden fer animals, mamífers, per exemple, que se'ls enganxi el pol·len, i com que fa aquestes masses, passen i fecunden aquestes flors, quan estan fetes són vermells, fan uns fruits vermells, fa uns raïms, uns penjolls de raïm. Diríem que és raïm.
0: Però bastant petit. Quin tamany?
1: Sí, són petites així, però fa uns penjolls sí, enormes.
0: Vol dir, parlem de 3 mil·límetres.
1: Sí, no més, una mica més. Pot ser entre 4 i 8 mil·límetres, bueno, pot ser una mica massa, però sí, 5 mil·límetres així, fins i tot diria que de memòria, que pot ser un pèl més gran. Mira, entre 5 i 10, crec. Jo diria que més aviat aniria per aquí. I cada gra d'aquest raïm té entre 1 i 3 granes. És a dir, que en els llocs on hi ha aquests raïms, realment hi ha una bona producció de granes.
0: Sí, se reprodueix molt, doncs.
1: Sí, ho fa de moltes maneres, ho fa o bé per les granes o ho fa doncs, amb aquest creixement vegetatiu, fent grans masses de vegetals per sobre de les altres plantes, evidentment.
0: De què se'n fa, d'aquesta
1: sí,
0: planta?
1: Sí, aquesta planta té uns quants usos. La primera que podríem dir, tot i les masses vegetals que fa, que ens podrien semblar que pateix la vegetació un test, s'ha fet servir o es fa servir com a ornamental, la primera cosa. Uh-huh. I després, per altres coses, per exemple, en cosmètica, en medicina humana, en nutrició animal i també té usos alimentaris. De fet, contra el reumatisme també es considera sudorífica, diurètica i depurativa. Bé, això serien, pot ser les que s'encaixen en aquest terme de medicina humana. I després, si mirem altres coses, podrem veure que les flors s'han fet servir o es fan servir per fer licor, infusionades. I després, el que no sé és si els infusionen amb una cosa o altra. Bé, tenim una recepta que diu en brandy, és a dir, amb alcohol, de fet. Però segur que hi ha altres maneres de fer-ho. I després, els fruits, tot i que es consideren tòxics, tenim informacions que a Sicília s'han utilitzat per fer marmelades.
0: Sí.
1: Probablement la cocció deu destruir les substàncies tòxiques,
0: sí.
1: Suposo. Són coses que no ho podríem assegurar. I després també hi ha altres coses per les quals s'ha fet servir, per exemple, malalties de la pell i per la gota, la grip, l'anorèxia i per baixar la febre. I molt probablement n'hi hagi més. Això seria una mica de resum, qui vulgui anar més enllà. I una cosa que oblidava, els brots tendres, cuits o crus, s'han fet servir per menjar. No sé pas si per aquí a la nostra terra aquest ús també hi és.
0: Potser ho trobarem a les taules de grans xefs.
1: Potser sí.
0: Seria una cosa nova.
1: Seria una cosa nova.
0: Recordem els noms.
1: Sí, és Smilax aspera i aquí al Conflent o a Catalunya Nord hauríem de dir, o són els noms que tenim recollits, Arínyols, Aritja, Euraspinosa, Sarsa Parrella.
0: I recordem també als nostres oients que si volen veure la foto es troba al podcast que publiquem un parell de dies més tard de la primera difusió, el dijous.
1: Això mateix.
0: Moltes gràcies, Albert Mayol.
1: A tu, Enric. Fins aviat.
0: Fins una altra planta.
1: Fins una altra planta. Albert Mayol, Camproví.
0: Plantes de Conflent.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Tal com era previst, les temperatures baixen. Màximes per sota de les normals, ja aquesta tarda, 21 al Rosselló, 20 al Vallespí, 18 al Conflent i 12 graus a Cerdanya. Un descens de les temperatures encara més marcat pel que fa a les mínimes. Demà a la matinada, 2 a Formiguera, 3 a Sallagosa, 8 a Prats de Molló, 9 a Prada, 12 a Ceret, 13 graus de mínima. Demà a Perpinyà, amb un cel variable, amb alternància de núvols i de clarianes a la plana del Rosselló, alguns xàfecs a tota la part sud del país, Vallespí i Cerdanya. Aquests xàfecs que divendres seran més generalitzats, particularment sobre els relleus, abans d'un cap de setmana on dominarà el sol, tot i que en alguns moments caldrà també comptar amb el pas d'alguns núvols i sempre amb aquestes temperatures fresques o fins i tot fredes pel que fa a les mínimes, 0 graus anunciats, per exemple, diumenge al matí al Capcí.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a Clairà per fer memòria amb un home de la Salanca. Va néixer a Sant Llorenç. És un home que fa cançons i les canta. Ha cantat el Canigó, la Bullinada, la Font del Port, els Pescaires de l'Estany, Colliure. Francesc Blanquer, bon dia.
6: Bon dia, senyor.
5: I gràcies d'acollir-me a casa vostra.
6: Sí, sí.
5: M'heu dit, un petit paradís.
6: Un petit paradís, sí. És una casa que en la hem vista de seguida, hem dit,
5: és aquesta casa, és aquesta la que volem.
6: Que volem. I sobretot que és a vora de Sant Llorenç, és important també.
5: Sí?
6: Que no hi ha pas que sigui massa lluny de Sant Llorenç, que Sant Llorenç és el meu país.
5: Es pot dir que el vostre petit país és la Salanca?
6: És la Salanca. Bo, fins a dir que me senti jo i salanquès, sí. Ser salanquès és quelcom, vol significa quelcom.
5: Es pot explicar això de ser salanquès?
6: La Salanca, la Salanca és una terra salada,
5: sí.
6: I ho és que jo, de tot petit, l'Estany, la Mar, el Pei, la Sarda, la Sal, tot això justificava aquesta apel·lació de Salanquès, sí. I mon pare també, que era enamorat d'aquest país, sí. I sempre, voilà, doncs, he estat així abraçolat per aquestes idees de país salat,
5: sí.
6: I la Salanca significa quelcom. Sí.
5: Molt bé.
6: Sí, sí.
5: Doncs parlarem de la Salanca, també de l'Estany, m'interessa que em parleu de l'Estany que heu viscut, dels Pescaires.
6: Sí.
5: Abans, Francesc Blanquer, parlem de les vostres famílies, la del pare i la de la mare.
6: Bé.
5: Parlem dels Blanquer?
6: Els Blanquers, doncs...
5: Tots de Sant Llorenç?
6: Tots de Sant Llorenç.
5: Els padrins també?
6: Els padrins també, també, sí, sí.
5: Sí.
6: I són llorençars de molta generació, sí, sí.
5: Ara, doncs, què feien els padrins?
6: Bé, obreres agricoles, treballadors,
5: sí,
6: tenia,
5: sí, sí,
6: treballadors, i a la jornada, el meu avi treballava a la jornada i feia, nodria la família en treballant al dia, feia...
5: I el pare què feia?
6: Mon pare era cantonier a la DDE, ara en diuen la DDE, però de Pons de Chaussée, se'n diu.
5: D'acord.
6: Pons de Chaussée. Mm-hmm. Feia la ruta Touré i Sant Llorenç, me'n recordo, jo. Les marxes, tot era net, és per escomar, és per tan net. En fi, feia això, la ruta de Touré i Sant Llorenç.
5: I la família de la mare?
6: És la família Puig, que serien, vendrien del banc de Catalunya Sud, de Sant Feliu de Guíxols.
5: Sant Feliu de Guíxols. El vostre padrí, doncs, va venir aquí a treballar, suposo.
6: A treballar.
5: Com
6: a
5: molta
6: treballar,
5: gent.
6: Se va casar amb, del banc de Montescot, treballava dins d'un mas, s'ocupava dels cavalls, sí. De llaurar, de tot aquests treballs difícils. Voilà. I en pres va tenir una plaça a Sant Llorenç, d'on van venir Sant Llorenç, Mas Nou, se deia, sí. El propietari, i van tenir la casa allí, i ma mare va conèixer mon pare.
5: La padrina de Montescot,
6: sí.
5: I la vostra mare de Sant Joan la Sella.
6: Sí.

0: faig memòria amb Francesc Blanquer, seva casa seva, a Clairà. Ja sabem que la família del pare, els Blanquer, tots de Sant Llorenç de la Salanca, des de fa moltes generacions, i per part de mare, el padrí va venir a treballar de Sant Feliu de Guíxols, va venir cap aquí, i la padrina de Montescot, la seva mare, va néixer a Sant Joan la Sella. Francesc Blanquer, vos naixiu doncs, a Sant Llorenç de la Salanca l'any 46.
1: Sí, sí, setembre 46, sí, sí.
0: Aneu a escola a Sant Llorenç.
1: A Sant Llorenç.
0: Com era Sant Llorenç en aquell moment?
1: En aquell moment Sant Llorenç era un vilatge, petit vilatge, que tothom se coneixia. Els carrers eren pas encara codronats, els aigus eren pas fets, era un ambient... I
0: l'aigua arribava a les cases?
1: L'aigua no.
0: Jo encara.
1: Tinc l'aigua a la casa a 17 anys, era el liceu a Aragó de Joc. Donc molt tard, la dutxa, les toaletes, sí. Tot això, diré que en 61, 62, a per aquí. Veieu?
0: I què calia anar a cercar l'aigua, doncs?
1: Calia anar a cercar l'aigua, però no tenien una pompa a la casa, un forratge amb una pompa, i me'n recordo que els veïns venien a cercar aigua a la pompa, perquè hi havia dues portes a la casa, i passava, i la porta sempre era oberta, i la gent entraven, prenien aigua a la pompa, i tot anava bé. I han pres l'aigua, doncs, però aquesta pompa sempre me marxa pas més, és la caldria, veieu, existe sempre.
0: Francesc, el català és present als carrers i també a les cases, a casa vostra el català és present.
1: Sí, jo a la meva casa mai he parlat francès a casa, sempre parlar català amb mon pare, amb ma mare, els avis i tot, i era fora als carrers, dins dels carrers amb els companys que parlaven francès, perquè la majoria dels meus companys d'escola parlaven francès a casa, perquè els deien, bon, era cultural, veieu, sé pas, perquè els nos deien, a part d'un gent, il faut parler français, que nos es trobarà per parlar francès, perquè a l'escola, bon, però jo mai, a casa mai s'hem pogut parlar francès.
0: Doncs, i a escola, doncs?
1: A escola era un xic desorientat, a vegades, de parlar francès sempre.
0: Sí. Bon, però hi havia, m'heu dit abans, que hi havia companys vostres que també parlaven català a l'escola.
1: Sí, eren pocs, uns 5 o 6 companys, una trentena, i hi havia pocs que parlaven català sempre. És com si la meva llengua maternal era el català. Demanar pa, tenim fam, mai a la casa parlàvem català sempre.
0: I us deixaven parlar català a l'escola? O era prohibit?
1: No. Era pas prohibit, però volíem pas, i faut pas parlar català, donc, i qualque cop ho és, s'han tingut una punició, jo no parlaré pas català a la cur, etc. Però bon, era just una...
0: Calia fer línies.
1: Voilà, calia fer línies, sí, línies rectes, a la pluma, me'n recordo jo. Però bon, tot això, ara, en riem, quan tens 10 anys, 9 o 10 anys, és quelcom que...
0: Que et marca,
1: que marca, sí, que et marca.
0: Heu fet una poesia, perquè escriviu, parlem després, que se'n diu La bona llengua, on justament expliqueu això.
1: Molt bé,
0: La vostra relació amb la llengua.
1: Que el català me posava un problema perquè, per tot, tenien de parlar francès, escola, això me posava... I mon pare ho sentia, això. Sentia que me posava un problema. Doncs és per això que s'ha escrit aquella espècie de poesia lliure per explicar això. I que a l'època era mal vist de parlar català. I feia una classificació social, parlar català eren les petites gent que parlaven català.
0: I això ho sentíeu com a mainatge?
1: Sí.
0: Que era desvaloritzat,
1: Sí. Ho heu sentit, sí. És com un complex que em feien un xic. I al mateix temps, com a la casa de mon pare, al mateix temps hi havia un orgull.
0: Un orgull de parlar català.
1: De parlar català,
0: ho dieu també la poesia, això, aquest orgull de parlar i de defensar la llengua.
1: El català és la teva llengua, mai tocar el descuidar, Això, mon pare, sí. Sí, ah, bé, és un catalanisme social, sí. Perquè tenia...
0: Del poble,
1: el poble, sí. El poble, som catalans, sí. Bo, i ell trobava que, sempre ho deia, que el català acabarà per perdre, per se perdre, i ampre, ningú el parlarà, i ho és que a poc ha disparegut a les escoles, i ara, doncs, fa ja uns 10 o 20 anys, que torna a venir, sí. Ja...
0: Que la imatge ha canviat també.
1: L'imatge ha canviat. Sí.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Precís, Blanquer, parleu-me de l'Estany. Com el vivia, homenatge a Sant Llorenç del Salanca, a l'Estany?
2: L'Estany, quan eren petits, d'una dotzena d'anys, anaven a prendre un bany a l'Estany.
1: Sols,
2: eren sí. 5 o 6 amics.
1: Que hi ha mitja hora a Sant Llorenç de l'Estany? O...
2: mitja hora, però, sí. O per allà, passaven per les vinyes,
1: evidentment,
2: pel camp,
1: sí.
2: I anaven a banyar-nos, hi havia poc aigua, doncs, voilà. Totes aquestes barraques i barques, hi havia un munt de barraques, i els pescaires ens coneixien, el petit, el petit d'en Marius, eren coneixits, i,
1: sí.
2: I hi havia un ambiència de, me'n recordo, els filats, aquestes barques, andaven vetes, aquestes barques, al fons a planer, i aquest ambient aquí, bo, dormien a l'ombra dels arcs d'Àfrica, tot això, les algues.
1: I en aquell moment hi havia molts pescaires a l'Estany?
2: Pescaires
1: professionals,
2: sí, sí. I s'assistaven a l'any, prenent el període d'estiu, s'estaven a l'Estany, sí. En permanència. O tenia una petita barqueta, anava a calar qualque filat, sobretot anguiles, un munt d'anguiles, qualque rum, qualque... les anguiles n'hi havia munt a l'Estany. Mon pare els donaven les anguiles sovint, llavors una pinyata d'anguila. Ara és acabat, això.
1: I la mare feia bullinada?
2: Sí, la mare cuinava foc. Bé, i tenien un gran foc, un foc al terra d'home, que ens en diuen, i jo cuinava, sí, anguiles, cuinada, boldró i tot això.
1: Sí.
2: Era una època de... Bé, Sant Llorenç és un país de mariners, de pescaires, i de... realment. A cada conde que arribi un pescaire, te venien sarda, franquets, tot això, jo me'n recordo això. Mon avi tenia un sobrenom, li deien el Matalot.
1: El Matalot.
2: El Matalot, per tant, era bullet i cola, però... El seu pare era matalot, havia fet navegació, doncs aquell sobrenom hi havia estat, el matalot.
1: I com eren les relacions entre els joves de Sant Llorenç amb els joves de Sant Hipòlit, de Torrelles, del Barcarès, de Clairà? Hi havia baralles entre vosaltres?
2: Calca baralles, o... amb Torrelles, hi havia una llegenda amb Torrelles, a la frontera d'Aglí, a la ribera d'Aglí, se restava aquí. Hi havia una petita, la guerra de Bouton, amb Torrelles. Sant Hipòlit era diferent, però Torrelles, passat al punt de l'Aglí, era a Torrelles. Ah. I sovint ho és que ens amusaven entre mainatges, ens agitaven canyes,
1: sí.
2: I home, jo no tinc pas un dolent recorder d'això.
1: Francis Blanquer, heu continuat lligat amb l'Estany, ja ho he dit, perquè heu fet cançons sobre molts aspectes de l'Estany, els pescaires, la bullinada, la font del port. Heu viscut ben bé els canvis de l'Estany, eh?
2: Sí. De 1960 hi havia barraques, les barraques n'hi havia a cada 10 metres. Ara n'hi ha
1: pas més, eh?
2: N'hi ha pas més, un preu més.
1: Sí.
2: Són barraques de
1: gent que ha volgut recuperar la barraca.
2: Per anar a fer un repell o n'importa què, de pescaires a l'Estany que viuen n'hi ha pràcticament pas més, eh? O hi ha qualque veta que van fent qualque anguila. Al costat d'allò un cat, hi ha un gres que aquí va ser un orenç i ha pas més gran cosa. Hi ha bonança que ha fet, l'associació bonança, que la restauració de barques velles és un qualcom de bé, d'entretenir un xic aquesta...
1: Heu estat membre, de bonança durant temps?
2: Un any o dos. Perquè el president d'abans, que m'havia demanat per fer cantar, perquè, bé, vinc un bric en me, va pas tenir...

0: la motivació i poi le difficultà de llengua, bon, voilà. Mais és una bona experiència. Es rappelle la convivialitat, l'amistat d'aquesta gent. I puis, jo el que molt m'ha agradat és que la motivació per aquestes barques velles, un treball que hem fet per renovar per aquestes barques, és quelcom de fenomenal.
1: Bonança és allà a la font del port.
0: A la font del port, sí. Al costat Sant Hipòlit.
1: D'acord.
0: A partir de Sant Hipòlit.
1: D'acord.
0: Per això que... A vosaltres, a Sant Llorenç, em volia aconseguir...
1: Especial.
0: Especial, no. A la font del port es fa Sant Llorenç, però... Ah. És un bric Sant Llorenç, també.

0: Narcís Blanquer, sereu professor de matemàtiques, feu estudis al Col·legi Científic Universitari de Perpinyà.
1: Sí, sí.
0: Professor de matemàtiques tota la vida a París.
1: Tota la vida a París, he fet la meva carrera en regió parisiana, dins, a l'oest parisien, i una carrera d'un xoc satisfet.
0: Seu un exiliat, però que tornava al país quan podia, no?
1: A l'estiu, venia al país. Jo mai he trencat la corda catalana, sempre al vilatge sempre vaig a la gent, parlar amb la gent, parlar amb tothom, això és quelcom que sempre és la meva natura. Així.
0: I això de les matemàtiques ja us venia de petit o què?
1: Escola,
0: éreu bo en matemàtiques.
1: I puis bon, hem pres al liceu, hem fet un bac de maths, i per bon, som anat a la universitat, i voilà, bon. Jo, el meu company sempre m'ha dit fer estudis, per ser, i ho és que a l'època, amb un diploma, d'assegurat d'un treball, fes com ara,
0: que es passa segur que tinguis un treball amb un diploma o més.
1: El meu percurs, jo sempre dic, el meu percurs, ara, se pot fer el percurs és un fet. Som partit auxiliari, som passat d'examens, s'ha acabat això, ara de cada diploma tot fet, i puis no hi ha de selecció, és un percurs impossible, actualment. És una altra època.
0: I 40 anys treballant a París, tot i que podeu tornar a donar les vacances a l'estiu, hi ha sempre una manca del país, o no?
1: Mai. No, perquè jo sí, allí a parisien, bon, fer construir una casa en un vilatge de 6.000 habitants. Donc, era la mairie, jo he estat ajudant a la mairie, tot això, me sono engatjat, i amistats, enorme, un munt d'amistats, doncs, si voleu, allí tenir un rotllo d'amistat i de relacions que mai s'han tingut aquí.
0: D'acord.
1: Quan són a Sant Llorenç, Blanquer, Francí. Allí érim primers tenir una funció, tenir veu...
0: Aquí a Sant Llorenç éreu de la família Blanquer,
1: la família Blanquer,
0: i allà éreu doncs un professor.
1: Voilà. I puis la gent a Sant Llorenç, tothom se coneix, com deia, i voilà, era un infant del país, un infant du país.
0: D'acord. Arribeu a París al setembre del 68. El maig encara és un poc viu, el maig del 68, és a dir, tots els canvis que portava...
1: Sí. Bé, jo he viscut el 68 a Perpinyà, perquè a Perpinyà m'havia engatjat un xic, era secretari d'una associació.
0: De quina associació?
1: Dels estudiants científics, ciència. Oh, m'ha durat un any. I en aquell temps era surveillant a Sant Genís de Fontaine. Això hi havia un lice tècnic.
0: Sí.
1: Era surveillant per...
0: Esclar, pel sou, sí.
1: Pagar els estudis. Que els meus pares eren... I havien pas gaire sous a la casa.
0: I aquest 68 com l'heu viscut, doncs, al maig?
1: Bé, el subviscut, bé, ha estat... Me va semblar ràpida. Bon, s'ha fet qualque manifestació, però... Prenc consciència que veia en aquesta època tenir pas la consciència política, havia tenir de 7 anys o de 8 anys, he mesurat la cosa un primer estat.
0: Sí.
1: I encara ara, en tenim encara, aquesta història.
0: Sí.
1: Voilà. Però jo era a fons dins d'aquesta mini-revolució que ha canviat moltes coses. Una espècie de llibertat... un sopar que és això que m'ha...
0: I la vostra família com ho vivia, això? La gent ja més, el pare o els padrins?
1: Els meus pares, mon pare va dir, fes a polit de t'engatjar aquí de dins, tenia un pou, un xic de... li agradava perquè mon pare políticament era l'esquerra dura. No, som partit a París, doncs això ha trencat un xic la meva... Som mesurat això, m'he un primer

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Francesc Blanqués, a casa seva a Clairà. De Clairà a Sant Llorenç, quan hi ha?
2: Uns 3 quilòmetres.
1: 3 quilòmetres, eh? Perquè ell és de Sant Llorenç de la Salanca.
2: Un corredor amb bicicleta.
1: Amb bicicleta. Sí, sí. I aneu amb bicicleta?
2: Sí, sí, sí, amb un camí, en diem el camí dels treballadors, un camí 12 minuts. 12 minuts.
1: Oh, va bé. I aneu sovint a Sant Llorenç?
2: Bé, els dies de mercat,
1: sí.
2: El dijous i el diumenge, i potser allà, bon, encontrem amics, bevem un aperitiu, fem convivialitat.
1: Sí.
2: Voilà, és una seguida cada setmana.
1: I a l'Estany hi aneu encara o no?
2: Sí, sí, sí, sí. Anem amb els amics, perquè a l'estiu hi ha amics que venen aquí, els amics de París venen tots aquí.
1: Evidentment.
2: S'arregalen aquí. Doncs anem a fer una marxa, fem el torn de, doncs, per exemple, Sant Llorenç, la Via Sua, el percurs que feia jo quan t'hi repitit,
1: sí.
2: Fem això, doncs ara estem a la Font del Port, diem, bon, anem a Bonanza, diem, bonjour, bonsoir,
1: sí.
2: Tinc un company també que té una baraga i que som amics, i en Jean-Luc Canal deia, ten una baraga i costa la...
1: He fet una memòria amb ell també.
2: Sí.
1: Vaig anar un dia a la barraca que té aquí, sí, a la Font del Port.
2: Una barraca que va construir...
1: Ell mateix,
2: ell
1: sí,
2: mateix,
1: sí, sí.
2: Amic, sí, sí.
1: És impressionant aquella barraca,
2: ah,
1: és grossa, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí.
2: Bueno, són visitades,
1: sí, sí.
2: És, bon, és un xiquet pas massa dies, però és feta dins de la... en respectant, sí, la tradició, si
1: sí,
2: volem,
1: sí,
2: allà. No, és... Home, en Jean-Luc és un català, un veritable català.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo ho vaig notar.
2: I sí, i el sí, que el tracàs és que Bonança i la majoria de francès, tinc pres contra...
1: Sí, bé, sí.
2: Però manca catalanitat i falta.
1: Sí.
2: Malgrat que són gent que jo coneixo tots, jo, el president és un amic meu, i fan un treball de renovació de professional, voilà, bon. Mais il y a pas aquesta catalanitat arrelada al cor.
1: I aquí a casa vostra, de tant en tant, venen els companys,
2: sí,
1: i us poseu a cantar.
2: Sí, eh? Sí, sí, sí.
1: Això de cantar, d'escriure poemes,
2: sí,
1: us ve de quan?
2: D'escriure sempre.
1: Ja, sempre? De jove ja?
2: Sí. Ja al Liceu Aragó, poemes francès, tot francès, però sempre... que en tinc un estat d'aima, que en dic, bon, bon, per això tot el que és català, de pic que són tornat al país,
1: sí,
2: hi ha una inspiració de catalana que ven.
1: I escriviu també en català.
2: Ah, oi, escric, sí, en, sí, català.
1: I canteu en català també.
2: Sí, sí, també, sí, sí.
1: I de jove també cantàveu?
2: No. Alors, això de cantar és que, bon, com us han dit, era la Mèrie allà a l'Egipte, i hi havia un breton, un company breton, i dit, anem a fer un grup de cançons de marina, i voilà, i s'han començat a 4 i s'han acabat a 8. I s'han fet de cançons de mar, i jo m'he inspirat. Bon, canti just, bon, i voilà, m'ha inspirat textes, i amb aquell grup s'han fet una guitarra i una sorta d'orquestra, i feien l'animació en Bretanya, els bretons, els agrada això. Voilà, i va venir fent. Voilà.
1: I la primera cançó que vau fer, quina va ser?
2: Les pêcheurs de l'étang, en francès. Ils étaient des centaines à caler des filets, des nasses et des traînes, caler des carrelets sur des bateaux sans quille, s'en aller comme tant, chasser la belle anguille. Mm. Això, les anguilles, aquí, à Salanca, l'anguille és un peix symbolique.
1: Sí.
2: Il y a anguilles partout. Enfin, vous voulez faire une bouillade d'anguilles demà, anaves a pap, te venies, ara, que si vous faites une bouillade d'anguilles ara,
1: cosa d'atrapar anguiles,
2: cal prendre 15, sí, dies abans, cal atrapar anguiles.
1: En
2: fi, voilà. Doncs, i penso que les pescaires de l'Estany, per això, és un símbol d'humanitat, també, perquè són gent que treballen amb força, guanyaven poc, i tenint una vida pas fàcil. Això m'ho va...

0: aquestes cançons que heu fet, que n'hi ha, que n'hi ha 10 o 12 o més,
1: una
0: quinzena, eh?
1: Mais bon, en català hi deu haver 7 o 8 en català i la resta en francès.
0: Jo n'he oït a YouTube.
1: A YouTube, si
0: passa. Hi ha també a la web de Parlem Català, també hi ha una cançó vostra,
1: sí, sí,
0: de l'associació Parlem, sí, Català. Pues heu mai pensat de registrar quelcom o...
1: Oui, me calderia perquè jo no sóc músic instrumental, bo,
0: guitarra,
1: sí. Però no,
0: sí.
1: Me calderia un guitarrista i anar a registrar. Mm-hmm. Coneixeu pas ningú, vosaltres?
0: Sí, coneixi gent.
1: per sí, fer un enregistrament,
0: sí,
1: oficial, en fent.
0: Sí, sí, ben fet.
1: Hi ha un disc enregistrat, vos donaré el disc.
0: D'acord. Heu cantat també el Canigó. No només la Salanca, el canigó també és important per vós.
1: El Canigó, dins del meu desig, que deixem, jo voldria anar a casa, a la retreta, que vegi el Canigó de la finestra. I aquí...
0: I es veu des d'aquí?
1: Ui, veureu la llum.
0: D'acord.
1: Això, per un català...
0: És molt important, això, eh?
1: Sí, molt, sí, sí, sí, crec que sí. I el Canigó, mai l'havia espiat i admirat tant com ara. Aquí, sí, encara que em vaig... Vaig a muntar la
0: persiana,
1: el bec aquí, el bec evoluat, avui hi ha neu, hi ha parla,
0: sí, sí, sí.
1: I no el Canigó, i és això que vam inspirar aquesta cançó.
0: Digues-me Canigó.
1: Del fer parlar, el faig parlar. I... Jo veig junt d'aquí dalt, la plana ben estesa, mm-hmm, com un gran davantal, silvestat a la mar.
0: Ah.
1: Jo trapi que muntar el Canigó és un fet, perquè me deia un català se té
0: almenys un cop, sí.
1: Almenys un cop, ara. Sí. I ja passem, perquè a mi
0: sí, faig
1: bé,
0: sí, sí,
1: que és penible, la darrera...
0: És pas fàcil.
1: No, la darrera de mitja hora arribarà un equip de... Perquè tinc un grup de sardanistes també, veiem la sardana, és difícil.
0: Bon, és un entrenament... La sardana és un entrenament.
1: Ah, bé, va.
0: Sí, sí.
1: Doncs... Som orgullós d'haver fet el Canigó un cop dins la meva vida.
0: Molt bé. A part de la Salanca del Canigó, també heu cantat Colliure?
1: Colliure, sí, sí, en francès. Bé. Colliure també és un... Com dic jo, el català d'aquí, el català, hi ha Colliure, hi ha el Canigó, ho sap,
0: sí,
1: i hi ha un company meu que diu, tu oblica el que sos, l'independent. Colliure, el Canigó, jo poso el Canigó en primer per això.
0: D'acord.
1: El que m'acompanya, que és un xic en Pierre, em diu, jo prefer Canigó, Colliure,
0: sí,
1: l'ho sap i l'independent.
0: Sou a vista, vos? Seguiu l'ho sap?
1: Un xic, hi ha qualque any, ara... Depuis que jo que hem baixat en divisió,
0: sí,
1: no els he seguit bastant.
0: Mm. I heu jugat al rugby?
1: Oh, a l'escola, al liceu, un xec, un vil liceu, per m'amusar amb son pare.
0: Sí, d'acord.
1: Ha estat un rugby man.
0: I continua fent cançons?
1: Bé, sí, sí, aquí ho escric, que cançó, aquí se fa en francès, perquè tinc un company, tinc un couple d'amics que canten. I els hi fa qualque cançó. Això és pas músic, però quan tinc el text, tinc una idea d'una melodia, i el meu company envia tot, i ell fa la partició,
0: uh-huh,
1: perquè ell és un veritable musicien, uh-huh, que jugava amb això, amb el grup de Can Marín.
0: Aquests bretons.
1: Bretons, voilà.
0: D'acord.
1: Voilà. Animació, moules frites...
0: Doncs posaré... cançons vostres,
1: sí,
0: en aquesta missió,
1: sí,
0: per il·lustrar tot el que heu explicat, perquè de fet,
1: sí, bé,
0: les cançons,
1: sí,
0: expliquen el que heu viscut.
1: És el meu univers, bon, la meva vinguda del País Català, la Salanca, m'ha inspirat tot això. Això és que té un truc, això fa que és humorístic, és magnífic, no m'agrada. Aquesta terra en fem, l'assassinem un xic, no ens en donem compte cada dia.
0: Sí.
1: I jo dic, això fa que un dia m'aniré a viure en teoria, perquè en teoria tot va bé.
0: Bon, sí.
1: Això em fa riure. Bon,
0: sí.
1: És un company meu que un dia m'escriu i a la fi m'ha dit, petonets, tot això, i em diu, un dia m'aniré viure en teoria, perquè en teoria tot va bé. I això, clar,
0: m'ha fet... És veritat, teniu raó, teniu raó. Teoria, en aquest cas, és un país, diguem-ne. Eh? El país de teoria...
1: Me'n vaig en teoria, així, sí. Tot va bé.
0: Allà tot va bé.
1: M'estic equipat d'on ven aquesta cançó.
0: Francesc Blanquer, estic molt content que m'hàgiu acollit a casa vostra, aquí sí, a Clairà, i que hàgiu explicat tot el que heu viscut. És un viscut, sobretot, de la Salanca.
1: Sí, sí.
0: Recordaré que sou naixit a Sant Llorenç de la Salanca l'any...
1: 46.
0: 46, això mateix.
1: Sí, sí, sí. Després de la guerra.
0: Sí, després de la guerra, just després. D'acord. Gràcies i bon dia.

0: Doncs fa temps, una de les cançons feta i cantada per Francis Blanquer, el record del temps d'abans, com ha fet en aquesta memòria. Hem escoltat d'altres composicions seues, Salanca, el seu país petit. Això fa que aquella que diu que se'n va a viure a Teoria, perquè a Teoria tot va bé. La cançó Bonança, dedicada a aquesta associació que restaura barques catalanes a la Font del Port de Sant Hipòlit. Digues-me Canigó, la seva primera referència del país. I finalment, la cançó dels Pescaires de l'Estany. Són tot de cançons, n'ha fet d'altres en francès, cantant sempre al país, que Francis Blanquer voldria enregistrar amb una qualitat superior de com ho ha fet fins ara i, si pot ser, amb un bon guitarrista, m'ha dit.
1: Memòria. La nostra gent

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: És la una del migdia. Segons un comunicat del Departament de Governació, el candidat a la presidència de la Generalitat, Roger Masalles, que des de fa 3 dies està ingressat a l'Hospital de Sant Pau, amb pronòstic reservat, ha entrat en estat de coma com a conseqüència d'una infecció multiorgànica. Escoltem tot seguit les declaracions del doctor Frederic Estabés, cap del servei de la unitat de cures intensives de... Ja en tenim prou! El que ara dirà el metge és el que hem llegit a l'informe a primera hora del matí, diu Sergiot, després de silenciar la ràdio. Pots posar la sirena, Amadeu. Hi ha més trànsit del que esperàvem. A l'inspector no li agrada circular amb la sirena. El trasbalsa el so estrident que fa. Però s'estima més això que haver de parlar amb els Mossos, que van al seient de darrere. L'udol intermitent fa gairebé impossible mantenir una conversa coherent dins un vehicle vell i poc insonoritzat com el que duen. Amadeu Rodó fica la mà sota el seient i treu el pirulo, la peça cònica que emet llampades blaves. L'encasta al sostre del vehicle amb l'imant que du a la base. Activa la sirena i el cotxe comença a serpentejar pel carrer Numància. Quan arriben a l'encreuament amb l'avinguda de Roma, Sergiot mira cap a la dreta i veu el perfil de l'estació de Sants. Ahir hi deu haver ara el comissari Balamanyà, que havia d'anar a buscar l'inspector Almedo, l'oficial del Centro Nacional de Inteligencia, que arribava amb el TGV de Madrid. Fins a l'últim moment no els havia informat si baixava a la Sagrera o a Sants. Fins i tot en això els havia dut de corcoll. Mans lliures, de Jordi de Manuel, a la col·lecció El Balancí, a les editorials 62 de Barcelona.

0: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
1: Radio Arers, a Toluges, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Per enriquir la nostra parla, o per ser més clars i contundents o precisos quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, hipèrboles i comparacions. Són pas decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per exemple, per parlar d'una persona que fa remarques que fereixen, que critica llençant punxes, i bé direm que aquesta persona pica com un rebeixí. En aquest cas, el rebeixí és una formiga roja d'aquestes que piquen. Per un home ric direm, aquell té sous com un ca a puces. Viam si coneixeu aquestes. Premits com d'arengades. Pura com el cristall. Uf, put com una geneta. Esprim com una anguila. Redda com la juliana. Ruig com un cascall. O bé, ruig com una pebrina. Sec com una estella. Solit com un roure. Surt com una cabeca. O bé, surt com un perol. Aquell espia com va tibat, tibat com un general. Tranquil com un passarell, trempat com un llucet. Aquesta poma és verda com un all. Espia aquell minyó, és viu com un resquí.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Salses, 95.
5: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Tal com era previst, les temperatures baixen. Màximes per sota de les normals, ja aquesta tarda, 21 al Rosselló, 20 al Vallespí, 18 al Conflent i 12 graus a Cerdanya. Un descens de les temperatures encara més marcat pel que fa a les mínimes. Demà a la matinada, 2 a Formiguera, 3 a Sallagosa, 8 a Prats de Molló, 9 a Prada, 12 a Ceret, 13 graus de mínima. Demà a Perpinyà, amb un cel variable, amb alternància de núvols i de clarianes a la plana del Rosselló. Alguns xàfecs a tota la part sud del país, Vallespí i Cerdanya. Aquests xàfecs que divendres seran més generalitzats, particularment sobre els relleus, abans d'un cap de setmana on dominarà el sol, tot i que en alguns moments caldrà també comptar amb el pas d'alguns núvols i sempre amb aquestes temperatures fresques o fins i tot fredes pel que fa a les mínimes, 0 graus anunciats, per exemple, diumenge al matí al Capcí.
4: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
8: Una hora 100% en català.
4: Ràdio Arrels.
9: Com mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
10: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
11: Des valencians, del pas i de les... O ara, o mai.
12: Perquè no ens ha de ser...

No em diguis pas que no, no vulguis resistir, jo sols desitjo convidar-te. M'ha costat decidir, però ara que ja t'ho he dit, voldries deixar-me encisar-te. M'agradaria fer d'aquest un bon moment, però aquest ball és endivinat.

que no escric cançons d'amor, però encara puc dir t'estimo sense rubor, sense rubor. Em posaria vermell si no fos veritat.

posar i tirar, on tot té un preu i ningú perd ni un sol segon per amor a l'art. No és negoci la bellesa, però val la pena ser valent i buscar-la sense pressa, contracorrent, contracorrent. Jo no sé quants diners val la felicitat.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Sayagusa 93.1.

Preferisco così.

de quatre dragons, sup, entrada i bullet, 3 quilos de bistec. De vegna en parlo, pa me'n faci mal el bra, me dic de tant menjar.

0: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
1: És un tros de cel blau que un cop vaig recollir, plorava amb veu suau a vora del camí, i quan jo vaig passar

l'or nou, la seda no del mar, la solitària, la pau del jardí dels cinc arbres. He collit el meu temps, la rara rosa blanca. He cridat, ara entraré en les fosques.

vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i pregon com mai més n'hagis trobat al món. Un verd com d'aigua endins, pregon, clar,

juste au coin du monde, à deux pas de chez toi.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: Sempre diu, mentre cal, fer neteja per casa, recollir les agulles.

li agrada ben segur compartir la conversa quan vaig a visitar-la només de tant en tant. I parlant dels amics del barri, la família, em sembla que per molts

tendereza loses munt. Quan rep per un berenar una viuda o veïna és perquè sap trobar paraules de consol, tot servint la tisana damunt d'una tauleta amb tasses de diumenge i tovalles de fil.